El 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: No em toquis els ous.
5: No em toquis el calamar.
4: No em toquis el nap.
6: Perquè toques molt més del que et penses.
7: Toques l'esforç de molts veïns.
8: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
9: Toques el que menja la meva família.
10: Toques el que més m'agrada.
11: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
12: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
13: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
14: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM.

0: Generalitat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
5: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
4: A on?
5: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!

Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Flaming Lips reinterpretant el Life on Mars amb el seu sempre particular sentit de l'humor. S'ha de dir que la versió original de Life on Mars és una pregunta que fa David Bowie, porta un signe d'interrogació. La versió de Flaming Lips no porta el signe d'interrogació, per tant podria ser la resposta a la pregunta de David Bowie. Anem amb una altra cançó de Bowie. Recordeu que avui estem fent originals i versions, aprofitant que tal dia com avui, del 47, va néixer David Bowie. Avui seria el seu aniversari. Five Years, cançó magnífica, meravellosa, que està també inclosa dins d'aquell The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de l'any 72, i de la qual se n'han fet moltes versions. Hi ha una versió fins i tot d'una banda espanyola, els Taures Zurdos, l'Aurora Bertran, una banda, l'Aurora Bertran és la cantant de Taures Zurdos, una banda de Navarra, diria que de la capital, de Pamplona, però jo m'he quedat amb una versió que arriba des del Canadà, la versió que fan els Cowboy Yankees d'aquest Five Years. Primer, com sempre, l'original i després la versió.

banda, els Cowboys Yankees fent aquesta versió del Five Years. Avui, originals i versions, aprofitant que tal dia com avui va néixer David Bowie. I acabarem amb una cançó extraordinària. A mi és una cançó que m'encanta, David Bowie. Porta el mateix títol de l'àlbum, The Man Who Sold the World, i la versió que escoltareu és d'una sessió de l'Unplugged dels Nirvana, que també van incloure aquesta versió del David Bowie. Anem primer amb l'original, The Man Who Sold the World, David Bowie.

Marxem, gràcies per ser-ho. Farem amb una cançó que també té versions, però em quedo amb l'original, aquest Starman de David Bowie. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat. Avui és dijous, que per nosaltres com si fos divendres, i per tant ens retrobem dilluns aquí al Delicatessen a la mateixa hora. Sigueu exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Els incendis que colpegen Espanya i França ja han obligat a evacuar més de 160.000 persones. A Madrid i Àvila el foc està descontrolat i els bombers temen que els dos incendis es puguin acabar fusionant en un de gran. De moment, les flames han arrasat més de 20.000 hectàrees i el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després de declarar l'emergència. A França, aquesta matinada està havent-hi noves evacuacions de municipis a prop de Bordeus. El president Emmanuel Macron ha ordenat mobilitzar mig miler més de soldats que en les pròximes hores s'afegiran a l'altre mig miler que ja treballa per contenir els focs que hi ha per tot el país. Laurent Núñez és ministre de l'Interior francès.
2: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Aquí a casa nostra, aquest cap de setmana s'incrementa de nou el risc d'incendi. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal i a 200 municipis més el risc d'incendi serà molt alt. Donald Trump afirma que està considerant atacar amb més força encara l'Iran després de 14 dies seguits de bombardejos i a mesura que el conflicte s'amplia. L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Udeid del Mar Roig, des d'on es creu que els hutis estan atacant vaixells saudites. Tot i això, el president nord-americà assegura que les negociacions amb Teheran continuen.
3: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: Trump sospesa, doncs, les dues opcions, una sortida militar i també una sortida diplomàtica a la guerra. Esquerra celebra que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, però creu que era inevitable després de l'aval de la justícia europea. En canvi, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a aquesta decisió del Tribunal.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: El Suprem també ha amnistiat tres manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, que estava condemnat per haver permès obrir escoles per votar l'1 d'octubre. I presó provisional per al suposat autor de l'agressió a ganivetades a la seva parella a la Canonja, al Tarragonès. El titular del jutjat primer de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha rebut aquest divendres l'agressor, que té 14 antecedents policials. Finalment se li ha imputat la presó provisional comunicada i sense fiança per una causa que investiga una temptativa d'homicidi. Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat pels danys que provoquen els conreus, els conills, els cabirols i els senglars i contra la ZEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. Carol Aixut, d'Unió de Pagesos a Catalunya Ràdio.
5: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres amb el tema de la CETA fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
1: Els pagesos es tornaran a mobilitzar diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. Esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al-Ahly egipci. El Barça femení, de la seva banda, ha renovat Marta Torrejón, defensa, per una temporada, i també la defensa Carla Julià, ha renovat fins al 2030. A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada. I el Barça de bàsquet, que ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara a aquest nou curs. És l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè es tem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
3: Dos presos del centre penitenciari de Ponent, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'escapen aprofitant un trasllat a l'hospital. En la fugida, apareixen dos Mossos d'Esquadra i després desapareixen. Al cap de 8 dies, un confident explica a la policia que els fugitius han aconseguit arribar a la Serra de Collserola, a Barcelona, gràcies a un tal Antonio Pavón, que els ha estat ajudant des del principi. Tenen diversos plans per aconseguir molts diners. Un d'ells és segrestar el fill d'un narcotraficant que viu a Sant Pere de Ribes. Els Mossos munten un gran dispositiu per protegir el nen i detenir els fugitius, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. Els col·laboradors de Brito i Picatoste sospiten que la policia els va al darrere. Tenen por de ser detinguts i tallen la comunicació fins que la cosa es relaxi. Brito i Picatoste decideixen abandonar Collserola pel seu compte i busquen un cotxe per anar fins a un refugi a prop de Berga. En troben un al camí vell de Sant Iscle, a prop de Cerdanyola. Creuen que està abandonat. S'hi apropen. Quan intenten entrar-hi, s'adonen que dins hi ha una parella que, espantats pels dos delinqüents, intenten fugir. Perquè no s'escapin, Brito buida el carregador del seu revòlver sobre el noi. Deixen el cos a la cuneta sense saber si continua viu i pugen al vehicle. Al seient del darrere, encara hi ha la noia despullada i molt espantada. Brito s'asseu al seu costat. Picatoste, el seient del conductor, arrenca el motor. No tenen ni idea de quin serà el seu proper moviment.
4: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Brito i Picatoste sembla un títol de pel·lícula. La seva història també. L'un, condemnat per homicidi, i l'altre, un lladre amb sida i amb poca autoestima. Fereixen greument dos Mossos a Lleida per escapolir-se de la presó. S'amaguen durant gairebé un mes a la Serra de Collserola, ajudats per delinqüents comuns. El temps, que passa sense novetats positives per a ells, i la por de ser detinguts els empeny a fugir, a qualsevol preu, i tornen a disparar, tenyint de sang encara més els seus camins. Pararan? Els faran parar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: El camí de Can Catà és una petita carretera de muntanya. Uneix el parc de la Riera a Cerdanyola amb la finca de Can Catà, on hi ha una masia del segle XVIII molt ben conservada. És un dels camins més recomanats per recórrer en bicicleta si un s'endinsa a Collserola des de la zona del Vallès. Un racó idíl·lic envoltat de natura frondosa, on de nit no hi passa gaire gent. I és en aquesta zona on han abandonat el cadàver del noi a qui han disparat. El policia nacional que fa la inspecció ocular de l'escenari del crim li dona la volta al cos del noi i, casualitats tràgiques de la vida, és el seu cosí Sergio Martínez Moré, de 23 anys. Aquesta coincidència complica encara més el cas.
2: A partir d'aquell moment, el cos nacional de policia i el grup d'homicidis especialment agafen el seu cas perquè el familiar d'un d'ells ha estat assassinat per dos tios que se l'havien escapat als Mossos i que 33 dies després o 30 i pico dies després els Mossos no aconseguien detenir.
1: Recordeu que en aquell moment, l'any 2001, els Mossos encara no han estat desplegats a Barcelona. És per això que el grup d'homicidis del cos nacional de policia pot reclamar el cas com a seu. Poc després que la Policia Nacional trobi el cadàver del noi, a la que aleshores era la seu central dels Mossos al carrer Bolívia, cantonada amb el carrer Ávila, el cap de l'equip d'investigadors dels Mossos que porten el cas, el sotsinspector Toni Domènech, tope amb la notícia.
3: Quan es van disparar, quan va ser el súmum de la pressió, va ser quan un dia arribo jo a les 7 del matí i veig un teletip de la sala SIC. Vale? La sala és la sala de coordinació interpolicial de Catalunya, dels diferents cossos policials. I m'arriba un, homicidio en Collserola, dos individuos han tiroteado a un chico, al conductor, han violado a la chiquita i ja està.
1: Des del primer moment, el sotsinspector Domènech té clar que aquells són els homes que busca des de fa 32 dies. Tot i que voldria seguir el rastre d'aquesta nova pista, ha de respectar la cadena de comandament i la burocràcia entre els diferents cossos policials és complicada.
3: Automàticament els meus superiors determinen que, com que Collserola és cos nacional de policia, doncs es té que anar a parlar amb ells, a intentar fer un equip conjunt, a intentar fer aquelles coses que els agrada tant als polítics.
1: I aleshores, a totes les pressions que patien els Mossos en aquell moment, se n'hi afegeix una de nova.
3: Què he de fer? No, posa'm, fes-me un informe i posa tot el que hem fet. Tot? Tot el que hem fet. Pues jo, tres pàgines, tot. ¿Vale? Telegrama, tenim vigilància, Pavón, este, el confidente, el otro, aquí, allà, tot. Tingui. Vale, pues ara anem a veure el cos nacional de policia. Ens anem a Via Laietana. Allà hi havia un bon professional, el Pepe, és el que portava els homicidis de Barcelona abans de ser Mossos. Bueno, era un gran professional, no tinc res més a dir, però ell era com jo. A mi me manden. ¿Sabes qué? Esto está muy bien, ¿vale? Automáticament va agafar l'informe i se'l va fotre a la butxaca. I va dir, ara hablaréis con el jefe. El inspector jefe. Vam anar a parlar amb l'inspector jefe i l'inspector jefe va dir, bueno, sí, pero ¿sabéis qué? En vez de coordinar, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, de una diferente manera y tal y cual, vamos trabajando vosotros por vuestra banda, nosotros por la nuestra, y ya nos llamamos.
1: Així com la Guàrdia Civil treballava conjuntament amb els Mossos des del principi del cas, la Policia Nacional no.
3: La relació amb Cos Nacional de Policia i amb Guàrdia Civil era bona. Mossos, policia, Mossos, Guàrdia Civil. Nosaltres hem intentat fer, quan jo estava a les unitats centrals, equips conjunts, de dir, coño, treballem els tres. I allà a Vila Bolívia, quan venien els de la Nacional i ven els de la Guàrdia Civil en allà, marxaven. Jo con esto no trabajo.
1: La cosa és que les disputes internes es converteixen en una competició.
3: Bueno, el dia següent la Nacional tenia el col·legi nostre al domicili del Pavón, estaven a sota vigilant també i fent també amb càmeres i tot el que es fa en la pràctica policial. Clar, sí, ja ho tenien tot. Tenien el cotxe, tenien qui els hi subministrava, doncs només tenien que anar doblant. I ells volien emportar-se el gat a l'aigua, ells volien triomfar perquè, bueno, Maxime, el xiquet mort era parent d'un policia, i això els esperonava més. I guanyar Mossos també els esperonava més.
1: Ja ho heu sentit, amb una escola de barri davant de casa del Pavón, al pis de dalt hi havia els Mossos i al pis de sota la Policia Nacional. Però si en molts àmbits la competència esperona, en aquell cas, sembla que el joc no era massa net.
2: I, per exemple, la inspecció ocular, el primer atestat sobre la Mora Collserola, no es trasllada a Mossos d'Esquadra fins molts dies després. Alguns periodistes teníem aquesta informació abans que els propis investigadors de Mossos d'Esquadra que perseguien Abret i Picatoste.
1: Al mateix temps que els agents competeixen a peu de carrer, la tensió es dispara als despatxos dels alts càrrecs i el cas entra de ple en la dimensió de la política. Situació que Carles Fernández, aleshores cap de comunicació dels Mossos, va viure de manera molt directa.
4: I teníem un altre ingredient, que és el conflicte competencial político-institucional. Si jo hagués verbalitzat tot el que es deia en aquells moments internament, doncs les paraules haguessin hagut de ser censurades en aquests micròfons, perquè la relació era molt tensa, molt tensa. El sentiment de traïció era molt tens, molt tens.
1: Tots volen resoldre el cas, detenir els fugitius, però els Mossos consideren que s'hi juguen molt més.
4: Allà ens hi jugàvem alguna cosa més, i era demostrar que un cas complicat també el podien resoldre els Mossos. No era una qüestió d'honor, sinó una qüestió de reputació, una qüestió de credibilitat. I en aquest cas, jo crec que vaja, va haver-hi un abans i un després en la credibilitat del cos.
1: A cada nou gir que fa la història, la tensió tiba d'una banda nova. Ara mateix, pels Mossos, la pressió està al màxim i no baixarà fins que enxampin els assassins. A més, ho volen aconseguir abans que ho faci la Policia Nacional. Els investigadors han de fer esforços per mantenir el cap fred i no precipitar-se. Després de l'atac contra la parella, tornen a estar com estaven. Els fugitius han tornat a desaparèixer. El fragment de l'article que sentireu el van escriure Ignacio de Orobio i Albert Jimeno per La Vanguardia.
5: Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales del Vallés se mantienen en estado de máxima alerta para dar con los dos delincuentes que en la tarde del martes mataron a tiros al joven de 23 años y agredieron sexualmente a su novia, tras sorprenderlo en una zona boscosa de Collserola. Los dos hombres son, según la Policía Nacional, Francisco Javier Picatoste, de 34 años, y Manuel Brito Navarro, de 35, fugados de la prisión de Punén hace alrededor de un mes.
1: L'aleshores sergent Toni Domènech té clar que detenir Pavón i interrogar-lo no és una opció.
3: El Pavón és la nostra rosa, m'entens? O sigui, allò que hem de cuidar. Per què? Perquè és l'únic contacte amb Brito i Picatoste. Nosaltres que ens interessen són Brito i Picatoste. Clar, si nosaltres detenim a Pavón, se'n va tot a Norris. Perquè ja no tenim contacte amb aquell. El telèfon d'aquest s'apagarà i els telèfons dels altres ja no els tindrem. És contraproduent. Nosaltres tenim que estar jugant, bueno, al pòquer, per dir-ho d'alguna manera. Esperant la jugada bona.
1: Com els bons jugadors de pòquer, els investigadors han de saber gestionar la tensió i esperar a tenir la millor mà per fer l'aposta forta. Les batudes no s'aturen. Continuen atents per si els telèfons dels uns i dels altres s'activen. Vigilen Pavón amagats a l'escola que hi ha davant de casa seua, amb la Policia Nacional fent el mateix al pis de sota. I a pocs quilòmetres d'allà, a prop d'una petita ermita a la banda de la serra de Collserola que pertany a Sant Cugat, els dos fugitius continuen amagats.
6: Han pasado dos días. Ni como ni duermo. Solo escucho la radio y dejo que la lluvia me empape, me limpie. Discuto continuamente con Brito y él se va. Le digo que me deje solo. Escucho las noticias. Hablan de un asesinato y algo se rompe en mi interior. La imagen del chico no había dejado de acosarme. Tenía la esperanza de que saliera vivo y no fue así.
1: Aquestes són reflexions de Javier Picatoste que va deixar escrites quan va acabar tot. Som al 15 de novembre. A Barcelona no para de ploure a bots i barrals. Hi ha ràfegues de vent de fins a 100 km per hora. S'espera que el temporal s'allargui fins al dia 17. En aquell moment, quan Picatoste està sol i el remordiment se'l mengen per dins, quan creu que res pot anar pitjor, el locutor que està parlant del seu cas a la ràdio el fa caure una mica més avall.
6: Hablaban de violación y me quedé de piedra. No lo podía creer. Pensaba en lo que pasaría ahora con mi familia y la ira me invadía. Esperé que Brito llegara.
1: L'esquerda que havia començat a obrir-se entre els dos fugitius quan Brito va reconèixer haver tocat una mica la noia s'acaba de convertir en un abisme. Picatoste no està disposat a continuar fugint al costat d'un violador. Ja va dir-li fa només dos dies que si tornava a fer alguna cosa semblant, el mataria.
6: Cuando llegó, quité el seguro del arma y le apunté. Se quedó blanco. Le pregunté, ¿qué le hiciste a la chica cuando yo me fui esos 15 minutos?
7: Nada, ya te digo, hermano, tocarla un poco, olerla, nada más.
1: No pare de ploure amb molta intensitat. Durant uns instants, Brito veu el canó de la pistola de Picatoste davant els seus ulls. Tot pot acabar en mans de la persona que més l'ha estimat durant aquests últims anys, l'home que ha arriscat la seva vida per alliberar-lo. Picatoste és al fons del pou, al límit del que pot suportar. Ho ha donat tot per algú que, si és veritat el que diu la ràdio, l'ha traït. Abans de premer el gallet, escolta la versió dels fets que li dona Brito.
6: Bajé el arma, le creía. Le dije lo que decía la radio, que me había matado a mí y a los míos, que se había acabado todo. Los colaboradores no lo entenderían, ni siquiera yo lo entendía. Parecía todo una pesadilla.
1: Picatoste ha de decidir entre creure el que li diu la ràdio i confiar en el seu hermano. En aquell moment, només Picatoste sap per què decideix acceptar la versió de Brito. Durant el judici, ho explica el mateix Picatoste. Val la pena escoltar-lo per sentir amb quina seguretat parla d'aquell moment.
8: Sí, lo recuerdo porque estuve a punto de matarle ese día.
9: ¿Estuvo a punto de matar a quién?
8: A él. Cuando me enteré por las noticias de eso mismo, sí.
9: ¿Le dijo usted que si hubiera sido verdad, le pegaría un tiro?
8: Si lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo.
9: Perdón, es que no le oigo
8: fatal. Si yo lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo. Y él lo sabe.
1: A Barcelona, els investigadors dels Mossos segueixen atents al domicili de Pavón i a les escoltes telefòniques. Passen les hores i ni una cosa ni l'altra dona resultat. L'últim telèfon que els Mossos tenen de Picatoste no ha tornat a activar-se. No saben si no l'està utilitzant per precaució, si se li ha espatllat l'aparell o si està utilitzant una nova targeta amb un número diferent. Abans de continuar, repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia Orriols.
10: Hola, Carles Porta. Diumenge 14 d'octubre del 2001, a Lleida, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El pres s'ha fet mal caient per unes escales i el metge li enguixa el braç. A causa del guix, els Mossos no poden emmanillar-lo. Quan estan a punt de pujar al cotxe per tornar a la presó, un home se'ls apropa i dispara contra els dos policies. El pistoler és Javier Picatoste, intern també de la presó de Ponent. Fa 9 dies que hauria d'haver tornat al centre d'un permís familiar. Durant aquest temps ha acabat de solucionar alguns detalls d'una fugida que portaven més d'un any planificant. El tiroteig ha deixat els dos Mossos malferits, un d'ells quedarà paraplègic. Els roben les armes, pugen a un BMW i s'escapen a tota velocitat. La fugida en cotxe no dura gaire. Topen amb un control de policia en una de les sortides de Lleida. Aparquen en un carrer del barri dels Magraners i desapareixen camp a través. La policia els perd la pista. Els fugitius dormen de dia i caminen de nit pels horts que voregen la ciutat. L'única pista que troben els Mossos és en una caseta, propietat del pare de Brito, a Santa Maria del Camí. Allà hi ha quatre motxilles plenes de material de supervivència, brides i dos passamuntanyes. Durant 8 dies i 8 nits, els Mossos vigilen el lloc, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. La vigilància s'aixeca quan un confident afirma que els fugitius ja són a la Serra de Collserola. El mateix confident explica als investigadors que un tal Pavón està col·laborant en la fugida des del principi. Els dona el telèfon que Picatoste està fent servir per comunicar-se amb aquest col·laborador i assegura que el tal Pavón els està ajudant a canvi que Brito i Picatoste donin un cop contra un narcotraficant. A partir d'aquestes pistes, els investigadors descobreixen que Brito, Picatoste i Pavón pretenen segrestar el fill d'un traficant de drogues de Sant Pere de Ribes durant un partit de futbol. Els Mossos i la Guàrdia Civil munten un dispositiu per protegir el nen i caçar els fugitius, però passa tot el dia i no s'hi presenten. A Collserola, Pavón comunica a Brito i a Picatoste que la policia li va al darrere i durant un temps deixarà d'ajudar-los. Els fugitius volen robar un vehicle, creuen que és buit, però quan l'obren s'adonen que hi ha una parella dins. Disparen contra el noi, deixen el cos al voral de la carretera i s'emporten la noia. Al cap de 5 quilòmetres, el cotxe s'atura perquè els trets han fet malbé el motor. Lliguen la noia en un arbre i li deixen a prop un ganivet perquè es pugui alliberar quan ells hagin marxat. Mentre Picatoste està explorant el terreny, Brito la viola. L'endemà al matí, uns homes que passegen per Collserola troben el cadàver del noi. Els primers agents que es presenten al lloc del crim són de la Policia Nacional. El cadàver està de boca terrosa. Quan la gent li dona la volta, s'adona que el noi és cosí seu. A partir d'aleshores, la Policia Nacional pretén apropiar-se del cas i no vol col·laborar amb els Mossos, a qui molta gent acusa d'incompetents perquè els fugitius ja porten 30 dies escapats. Han ferit dos Mossos, han violat una noia i han matat un noi. Brito i Picatoste tornen a l'ermita de Sant Medí per amagar-se. Estan atrapats a la muntanya, saben que tot està molt vigilat i se'ls acaben les últimes provisions. Passen dos dies. Després de l'episodi de la noia, Picatoste se sent traït i ha perdut el vincle que l'unia amb Brito.
1: Els Mossos saben que els fugitius estan desesperats i esperen que en algun moment cometin un error.
11: You want it darker.
0: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
11: I'm ready, my lord.
0: Amb Carles Porta.
1: El 16 de novembre del 2001, a les 10 i 14 minuts del matí, el telèfon de Pavón rep una trucada.
12: Bienvenido al buzón Movistar. El teléfono al que llama no está disponible. Grabe su mensaje después de la señal.
13: Hola, soy Ángel. Llámanos a las 4, ¿vale? Y luego a las 10 si no nos pillas, queda poca batería. Venga, hasta luego.
1: Els agents que estan fent les escoltes reconeixen la veu i l'adrenalina se'ls dispara. Picatoste està trucant des d'un número de telèfon desconegut. Per tant, no tenen autorització judicial per intervenir-lo. A contrarrelotge han de convèncer el jutge que aquell número pertany als fugitius. Si no ho aconsegueixen, els poden perdre el rastre. Només cal que Pavón tingui un segon telèfon que els Mossos desconeixen. En Joaquim Estrada, de l'àrea de comunicació dels Mossos, va escriure en la revista interna dels Mossos l'emoció i els nervis amb què es van viure aquells moments.
14: Com si d'una pel·lícula de suspens es tractés, els minuts anaven passant i l'autorització no arribava. Finalment, a les 14:03, va arribar l'autorització i es va fer la trucada més ràpida feta mai entre Barcelona i Madrid. In extremis, es va aconseguir punxar el mòbil de Picatoste.
1: La trucada a Madrid és la que han de fer els agents a la companyia de telèfons perquè aquesta faci possible tècnicament l'escolta d'un dels seus clients. Solucionat això, els Mossos tenen accés directe a totes les comunicacions dels fugitius. Pel missatge que han sentit, estan intentant establir contacte de nou amb Pavón. Ara falta veure si Pavón respondrà o no. És un moment crucial pels investigadors, però també per al Carles Fernández i l'estratègia de comunicació dels Mossos, perquè els mitjans estan a sobre del cas constantment. Quan vegin moviment de Mossos amunt i avall, voldran saber què passa. És molt important que tinguin la informació pertinent perquè tot surti bé.
4: Home, el que em deien és, escolta, s'està fent tot, estan tots els efectius posats, tenim línies diferents obertes, no ho xerris, perquè si aquesta línia és la de veritat i els tios ho adverteixen, no sabem si escolten la ràdio, no sabem res. I com que no sabem res, hem de baixar tots els riscos. No sabem si porten un transistor, aquests tios a la butxaca. Per tant, hem de minimitzar els riscos de la informació que donem.

0: dalt del carrer Bolívia. Passen 4 hores i 41 minuts. A les 2:55 del migdia, Pavón rep una nova trucada del telèfon de Picatoste i aquest cop sí que respon.
1: Sí.
2: Oye.
1: Dime, dime.
2: ¿Cómo has quedado con este?
1: ¿Sube o no?
2: Sí, a las 10.
1: Vale, de acuerdo.
2: ¿Sabes dónde es ya o no?
0: Es talla la comunicació, però al cap de pocs segons tornen a trucar.
1: Sí.
2: Oye.
1: Dime.
2: Oye.
1: Dime, dime.
2: Subes por la carretera del Tibidabo, ¿eh?
1: Sí, hombre.
2: Hasta arriba del todo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale?
1: Escucha, habemos al Jorge y lo mando.
2: Vale, mándamelo.
1: Escucha, los que te dije están encima mío.
2: ¿Pero qué dices, macho? No te entiendo.
1: Que los que te dije están encima mío y no paran.
0: Pavón ja té claríssim que la policia està a sobre d'ell, però tot i això es continuen trucant. Es detecten fins a 4 trucades que seran determinants. Pavón té por que ell estigui massa controlat. Avisarà el Jorge Oroz, que anirà a una caseta de la carretera de la Rabassada, direcció Sant Cugat. La caseta està abandonada, és just a dalt de la muntanya i té un rètol de protecció civil. El lloc el tenen clar, però el codi que utilitzen per parlar fa dubtar d'una altra cosa als policies.
3: Però hi ha un hàndicap. Tal com parlen amb l'argot que parlen, jo li passo les cartes que vam aconseguir a la presó, li passo als nostres analistes i dic, dona'm una hora. Perquè aquí aquests em diuen una hora, però pot ser una o pot ser una altra, dieu-me. I ells em diuen, un cop analitzat tot, em diuen, Toni, són les 4 de la tarda o les 10 de la nit. No hi ha equívoc possible. Llavors és realment quan comença el dispositiu per caçar-los. Un dispositiu, bueno, important. En aquell temps, el més important que s'havia fet.
0: No poden perdre el temps. Si l'opció correcta és la de les 4 de la tarda, els fugitius estan a punt d'arribar a la caseta. El primer és tenir vigilat i assegurat el lloc. El sotsinspector Domènech parla del GEI, són els grups especials d'intervenció, l'organisme dins dels Mossos d'Esquadra especialitzat en situacions amb un alt risc d'enfrontament armat.
3: Llavors a mi em va tocar agafar un caporal i dir-li, vine, agafa el cap del GEI, amic meu, el portes allà, li dius on és, perquè ell sàpiga anar i ell ja s'ho muntarà, tu no et preocupis, i me'l tornes a portar aquí. Va agafar el cap del GEI, se'l va emportar, li va ensenyar la caseta de Peón Caminero i van venir. Llavors li vaig dir al cap del GEI, fes-t'ho com vulguis. 3:30 màxim, et vull anar allà. I no els diguis res als teus homes, però potser esteu fins a les 12 d'any.
0: La casa en qüestió està construïda a 4 vents, a peu de carretera. És blanca. A primer cop d'ull sembla solitària, tot i que no gaire lluny, hi ha altres cases. Antigament era la vivenda del treballador que s'encarregava de cuidar les carreteres. Ara està abandonada. Té 2 plantes visibles des de la carretera i un soterrani. Tot i els 3 nivells, és petita i senzilla. A la banda de la Rabassada dona una paret lateral amb 4 finestres, 2 a la primera planta i 2 a la segona. L'altre lateral i la part del darrere estan encarades al bosc. L'entrada principal té un pati que dona a una esplanada que connecta amb la carretera. El pati està envoltat per un mur de menys d'un metre d'alçada. Un cop identificada la casa, el primer que han de fer els GEI és comprovar que els fugitius no siguin a dins.
3: Va agafar tot l'equip amb dues furgonetes, van desencotxar, van entrar i llavors em va comunicar, escolta, aquí dintre no hi ha ningú. Dic, vale, perfecte, a partir d'ara us quedeu aquí fins a les 10 de la nit.
0: Ha arribat l'oportunitat que els Mossos esperaven, o ara o mai.
3: Uns 50 homes de la Divisió d'Investigació Criminal de 3 en 3, de totes les unitats de la Comissaria General, de 3 en 3 amb arma llarga i vehicle, apostats a diferents llocs de tot Collserola, ¿vale? Mirant de mar a muntanya, tot Collserola, jo tenia el mapa al davant, i anàvem col·locant a tots els camins, caminets, llocs on jo veia que, no sé, que hi havia una zona boscosa, que podrien sortir per allà, allà enviàvem homes. Això eren uns 50.
0: I no s'acaba aquí.
3: Llavors, què més teníem? Teníem a la banda dreta de Collserola, teníem 8 furgonetes de la Brimo. 48, 50 homes més. I a la banda esquerra teníem 8 Land Rovers de la Guàrdia Civil. 40, 50 més. I a la banda baixa de lo que és Collserola tenía todo el equipo segundo

0: de delinqüència organitzada de la Guàrdia Civil, que són els que havien estat col·laborant amb nosaltres. Tot això estava ocupat.
1: Més de 150 agents, entre Mossos i Guàrdia Civil, desplegats estratègicament per tot Collserola. Ja s'han fet les 4 i està clar que no és l'hora correcta perquè allà no s'hi presenta ningú. A les 4 i 11 minuts entra una nova trucada de Brito a Pavón, però un cop més la trucada es talla i no hi torna a haver més comunicacions entre uns i altres.
0: En aquest impàs de les 4 a les 10 són 6 hores, Conyo, és molt de temps. Però bueno, anaven sortint cosetes a tots els homes que teníem allà. Ves que he vist això, comproveu. Ves que aquest cotxe, comproveu. Ves que allà veig una gent que... Aneu i comproveu.
1: 6 hores d'espera en les quals tots els involucrats en l'operació compten cada minut que passa. En una situació així, és fàcil que hi hagi discrepàncies.
0: Va venir l'intendent, el meu superior, i em va dir, Toni, tens que fer aixecar l'helicòpter. I jo li vaig dir, no. Si tu m'ordenes, faré aixecar el que tu vulguis. Però si a mi em demanes que faci aixecar l'helicòpter, et dic no. L'helicòpter fa molt de soroll. I l'únic que aconseguiràs aixecant l'helicòpter és que aquests s'amaguin i no treguin el cap. Fes-ho com vulguis. Estava allà el cap del cos, sentat amb mi, parlant d'això. Com que l'intendent havia entrat, no l'havia vist. El cap del cos se'l va mirar i li va dir, crec que té raó. L'intendent va tenir que marxar.
1: I mentre això passa a la sala de comandament de la comissaria del carrer Bolívia, des d'on es dirigeix l'operació, a Collserola, els agents esperen, aferrats a les seues armes, per passar a l'acció en qualsevol moment.
2: Hi havia dos dispositius policials a dos llocs diferents. Val? Hi havia el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Guàrdia Civil a Collserola, i hi havia un dispositiu del Cos Nacional de Policia al Vallès, crec que era a Sabadell, amb un polígon industrial.
1: Es manté la competència. La Policia Nacional creu que la trobada entre els fugitius i Pavón no serà a Collserola i despleguen el seu dispositiu a un altre lloc. La competència que s'ha establert entre els dos cossos arriba al seu punt decisiu. Cadascú ha fet la seva aposta i queda per veure on apareixeran Brito i Picatoste. Les hores, els minuts i els segons passen més lents que mai. Es fan les 9, 9:45, 9:45... S'acosta l'hora convinguda i tots es posen en guàrdia preparats pel que calgui, tant els Mossos i la Guàrdia Civil a Collserola com els nacionals al Vallès. Qui té raó?
3: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
5: Cuando llegamos al sitio íbamos ya sin precauciones. Antes esperábamos a que llegaran y luego íbamos al encuentro. Esta vez no. Llegamos a la casa, el primero, yo detrás, discutía con él a voces.
1: A Collserola, dues siluetes s'apropen a la casa. Així descriu el moment un dels policies que hi és present.
6: A les 21:50 es persona a les immediacions de l'edifici de Protecció Civil un individu controlant i vigilant l'entorn. Al cap d'uns minuts, apareix un altre individu amb la mateixa actitud.

0: sala de comandament, el sotsinspector Domènec espera amb impaciència rebre noves informacions dels GEI. Tot l'esforç, l'angoixa, els nervis i el cansament dels últims 34 dies es concentren en aquell moment.
1: 10-5, 10-3, entra, o sigui, radia el cap del GEI, estan entrant dos homes al pati de la caseta del peón caminero. 3 minuts van parar, van passar 3 minuts, 4, els més llargs de la meva vida. O sigui, allò es fa etern en la vida, he patit tant.
0: Brito i Picatoste salten el petit mur que voreja el pati de la caseta. No tenen ni idea de tot el que està passant al seu voltant. Continúen discutint fins que...
2: En plena discusión, de repente se vieron un montón de luces, casi parecía de día. Decenas de puntos rojos estaban por nuestros cuerpos.
0: Brito i Picatoste no s'ho esperen. El cansament i la desesperació els ha fet abaixar la guàrdia i deixar de prendre les mesures de seguretat que han utilitzat durant tota la fugida. Els punters làser dels fusells que els apunten els han agafat tan desprevinguts que no poden fer res.
2: Se había acabado. Esperaba oír las detonaciones. No llegaron. ¡Quietos! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo! ¡Manos atrás!
1: L'únic que van tenir temps de fer va ser aixecar les mans. Ni es van moure. Es van tirar sobre d'ells, els van tirar a terra, els van desarmar, els van emmanillar.
0: A la comissaria del carrer Bolívia, en Bàbila, en Toni Domènec aguanta la respiració. Sap que per molt que sembli que tot ha acabat, no pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat.
1: Quan van dir a les 10:02, detinguts Brito i Picatoste, no us enganyo, llavors em va sortir tota la pressió. Tota. Tota. Vaig tenir que marxar un racó.
0: Són les 10:02 del 16 de novembre. Han passat 34 dies i 34 nits des del tiroteig a Lleida. Potser té 16 hores en les quals l'aleshores sergent Domènec i tot el seu equip no han deixat d'intentar caçar aquests fugitius. 48.960 minuts en què ha hagut de controlar l'angoixa per mantenir el tipus davant de tothom. En Domènec busca com pot un racó d'intimitat i deixa caure les llàgrimes. Un instant després ha de continuar.
1: Després, tot seguit de la detenció, el que comunico jo per ràdio, obert a tots els efectius, és: detinguts Brito i Picatoste, torneu a base tots. S'ha acabat. Van començar a saltar per l'emissora. Visques, bravo, rebut, ara anem, de tot. De tot, els qualificatius que van expressar els homes que estaven allà, que en definitiva s'havien passat 8 hores allà a l'intempèrie, doncs, bueno, tots contentíssims, com no es pot ser d'una altra manera.
0: La Maica Navarro, en un article publicat al Periódico, descriu l'ambient que es va viure en aquella sala de comandament.
3: A medianoche, en las dependencias de los Mossos de Escuadra de la calle Ávila, todo eran abrazos emocionados entre los agentes de la policía autonómica. «Ya han caído», gritó casi con lágrimas en los ojos un agente, mientras se abrazaba a uno de sus mandos. La alegría no solo estalló porque los dos fugitivos habían sido por fin arrestados, sino porque la detención la había realizado la propia policía autonómica con la ayuda de la Guardia Civil.
0: En Domènec té clar que l'èxit no és només dels Mossos.
1: La Guàrdia Civil, vaig comunicar-me amb ells per telèfon. Venir per acá i avisa el teniente coronel. El teniente coronel Gómez Alarcón, llavors era teniente coronel, va venir amb una botella de Moët Chandon. Es va abraçar a mi i em va dir: ja sé de quién es mérito. Vamos a ir a cenar. Un altre dia, evidentment.
0: Quan passen uns minuts i sembla que tot es relaxa, el sotsinspector s'aparta de les celebracions i fa una trucada.
1: Bueno, vaig trucar a la dona. Nena, que ja s'ha acabat això. S'ha acabat. I ell em va dir: vale, però jo estic a l'hospital amb ma mare. Vale, tenen que canviar el fetge.
0: La vida familiar que ha hagut de deixar de banda durant tot aquest temps se li planta davant dels morros. El cas de Brito i Picatoste ha estat una bombolla que pràcticament l'ha aïllat de la resta del món. Però la bombolla ha esclatat. Mentre a comissaria estan celebrant un èxit històric pels Mossos d'Esquadra, la sogra del Toni Domènec ha empitjorat greument d'una malaltia que arrossega des de fa temps.
1: Bueno, venen tots, jo li comunico al major, que és el cap del cos, li dic que jo hauré de marxar. Tenia el problema amb la dona, jo hauré de marxar, m'espero a que vinguin, que els entrin, i Després marxaré, vull que ho sàpiga.
0: La investigació policial pròpiament dita s'ha acabat, però encara queden coses molt importants per resoldre. El cas té una vessant política i mediàtica molt important. Els Mossos han estat qüestionats durant molts dies i s'ha d'aprofitar la detenció per refer la imatge i la bona reputació del cos. Per això, el Carles Fernández, aleshores cap de comunicació de Mossos, creu que és indispensable que tots els mitjans de comunicació puguin estar presents i fer la foto de Brito i Picatoste detinguts.
4: I jo recordo que era un divendres a la nit, jo estava al poble, jo soc de Breda, jo estava a Breda i vaig rebre una trucada per al mòbil. Situem-nos, 2001, que vull dir, no tothom tenia mòbil, ni els twitters, tot això no existia, vull dir, convocar una roda de premsa, vaig vulnerar totes les lleis del món mundial, perquè vaig agafar el cotxe, vaig baixar i des del mòbil anava trucant a tots els periodistes per convocar-los.
0: Una d'aquelles periodistes és la Maica Navarro.
5: Ja gairebé havíem tancat el diari i recordo una trucada del Carles Fernández i em diu, estàs amb gent? Sí, posa't en un lloc de la redacció que no hi hagi ningú i que ningú t'escolti. Em va dir, ara et diré una cosa que no pots dir absolutament res i fins que no et doni un altre senyal no pots publicar res. Però t'ho explico perquè comences a treballar però no pots sortir d'aquí. Ostres, Carles, què passa? I em diu, els tenim. I jo vaig fotre un crit de ¡bien! ¡Los tenemos! Però los tenemos com si jo estigués allà detenint-los. Diu, i ara l'altre va començar a cridar, Maica, sisplau, calla! Ostres, calla't, que dic que no pots dir res. Mira, vaig passar que m'ha dit el Fernández, diu, escolta'm, atura Maica, atura la portada, han pillat el Brito i Picatoste, hòstia, no tinc res encara, però aturem i comencem a relatar la història, aturar la portada i començar a escriure.
0: La Maica és un exemple del que està aconseguint el Carles Fernández trucant a uns periodistes i altres mentre baixa a Barcelona des de Breda. Que la majoria de diaris aturin màquines i reservin la portada per a la detenció de Brito i Picatoste. Però continua tenint un problema.
4: I ara, com que ja ha passat el temps i suposo que fins i tot deu haver prescrit alguna cosa, et deu poder explicar tot. Una de les coses és aquesta, que vaig vulnerar totes les lleis del món del codi de circulació, perquè amb el mòbil vaig convocar tothom. I l'altra és, en el moment de la convocatòria de premsa allà, jo necessitava que tots els mitjans haguessin arribat a la roda de premsa. I això era indispensable. Per què? Perquè jo necessitava de tots els micros, totes les càmeres i totes les possibilitats de canals de comunicació. Insisteixo, no hi havia xarxes socials, tot això no hi era. Per tant, necessitava tots els mitjans de comunicació per poder-li dir a tothom del món mundial que no patissin, que s'havia acabat, que el cas s'havia tancat i que s'havia agafat els més dolents dels dolents. O sigui, s'havia complert que la policia agafa dolents i la policia havia agafat els dolents. Llavors jo això m'havia de garantir. Això què va implicar? Doncs que es va endarrerir la roda de premsa fins que va arribar tothom. Bé, això, Carles, tampoc n'hi ha per tant. Això implicava que es va endarrerir l'arribada dels detinguts.
0: La Maica és una d'aquestes periodistes que està intentant arribar a la roda de premsa i a qui el Carles truca insistentment quan veu que no pot fer esperar més els mitjans que ja són a comissaria esperant.
5: I em deia, hòstia, vine, jo, espera't un moment, espera't. No, és que no, hòstia, vine, sisplau. El meu fotògraf tampoc arribava i el Fernández deia, per favor, tinc una furgoneta de la brigada mòbil amb Brito i Picatoste donant voltes per la mina perquè no arribes.
0: Finalment, tots arriben i en Fernández fa una trucada a Elías Fernández, aleshores cap de la brigada mòbil, per dir-li que els seus agents ja poden portar els detinguts. Quan els detinguts posin un peu a terra, es començaran a disparar les màquines de fotos i totes aquelles imatges han de dir un munt de coses a la població. Que la policia ha caçat els dolents, que la gent pot tornar a caminar tranquil·la per Collserola, que els Mossos són un cos de policia fiable i eficaç. Per això vol tenir en compte fins i tot l'últim detall. La Maica té una anècdota interessant sobre això.
5: El cap de la Brimo li diu a l'Elías Fernández, li diu al Fernández, escolta'm, espera't un moment, dona'm un drap o alguna cosa perquè el Picatoste porta la cara, porta sang a la cara. I el Fernández, amb un criteri i amb molta valentia en aquells moments i amb una decisió que va prendre ell de manera unilateral, va dir, no li netegis. Ningú entendria una detenció sense força amb aquests dos individus i jo crec que contravenint qualsevol legislació actual, que això seria bastant improbable, doncs es va fer un passadís on es van col·locar tots els fotògrafs i van fer, tot i que a Vila Bolívia tenia pàrquing perfecte, va estacionar la furgoneta i van passejar durant uns metres a Brito i Picatoste perquè poguessin ser retratats.
0: Entre tota la gentada que espera els detinguts hi ha Antoni Domènech. Ha jurat a la seva dona que aquesta nit serà a l'hospital, on han de fer-li un trasplantament de fetge a la seva sogra. Però abans necessita fer una última cosa.
1: Jo només els volia veure la cara. Els vaig veure una miqueta compungits, fracassats, en cap moment penedits. No, són especials.
0: En poca estona, TV3 ja dona la notícia al TN Nit.
6: Francisco Javier Picatoste i Manuel Brito estan detinguts des de fa poc més d'una hora en una de les casernes dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. En una acció conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil, les investigacions han portat a saber que tots dos es trobarien amb una tercera persona aquesta nit a Collserola.
0: El dia 17, la portada de molts diaris és la fotografia de nit dels dos fugitius emmanillats, bastant bruts, la cara plena de sang i envoltats d'agents de la Brimo. L'expressió de Brito i Picatoste a aquelles fotos ho diu tot. Han perdut.
1: Van ser 33 dies. 33 dies que vaig aprimar 7 quilos. Clar, la meva dona no em va veure, els meus fills no em van veure. Jo, si dormia alguna vegada, eren 2-3 hores. Podia arribar a casa a les 2, les 3 del matí, aixecar-me a les 5, 5 mitja 6, fotre'm una dutxa, fotre'm un petó a la meva dona i marxar. ¿Vale? Jo arribava a la feina i arribava sempre cap allà a les 7, el primer. Era jo, pum, pum. A darrere meu arribava el cap del cos. Això és pressió. I ell no deia mai res, eh? Ell arribava allà, Toni, com ho tenim? Ell l'únic que feia. Jo primer i ell segon.
0: Pocs dies després, el 21 de novembre, els Mossos detenen Antonio Pavón i Jorge Uroz. Per cert, mai es van presentar a la cita a la caseta de Peó Caminer amb Brito i Picatoste. Els dos col·laboradors havien intentat amagar-se de la policia, però Pavón va acabar entregant-se i a Uroz el van enxampar a prop de casa seva, al barri del Verdum. A les primeres declaracions que li van prendre els Mossos, Brito va donar els noms dels seus col·laboradors i va explicar què va fer cadascú. Anys més tard, durant el judici, els va exculpar. Picatoste no els va implicar en cap moment i va admetre tots els càrrecs dels quals se l'acusava. Brito es va negar a admetre que havia violat la noia de 23 anys, tot i que les proves per acusar-lo, a part del testimoni de la pròpia víctima, eren més que contundents. Tant ells com els seus col·laboradors van ser jutjats l'any 2005. Una de les coses que més va destacar la premsa va ser la fredor amb què l'un i l'altre van ser capaços d'explicar tot el que havien fet. Durant el procés va tornar a aparèixer la qüestió de la possible relació amorosa entre els dos fugitius, però Brito ho va negar. Un cop el judici va quedar vist per sentència, Picatoste va fer un últim parlament per demanar perdó. Primer es va dirigir a Xavier Murillo, el mosso d'esquadra al qual va deixar paraplègic. Va dir-li que no pretenia deixar-lo en una cadira de rodes. La bala va tenir una trajectòria que no s'esperava a causa del canó que estava fet malbé. Després, les seues paraules van ser per als pares del noi mort a Collserola. Va dir-los que la seva consciència estava més tranquil·la després que les proves haguessin demostrat durant el judici que les dues bales que ell va disparar no van tocar el noi. Tot i això, Picatoste no pretenia passar per innocent.
7: Yo no hubiera ido a sacar a Brito, nada de todo eso hubiera pasado. Hay un chaval que ya no está aquí y se merecería. Te hubiera dado mi vida porque estuviera aquí, no yo, pero eso es algo que no puede ser ya. Por eso me siento fatal. Sé que de poco sirve decir que lo siento, que me arrepiento, que eso nada va a cambiar, no se puede cambiar. Sé que pedir perdón poco vale también para todos los afectados, especialmente a los padres del chaval, que de poco les servirá para aliviar su dolor. Pero sí manifestar que como responsable que me siento de todo lo que ha sucedido, deseo cumplir mi condena íntegramente y acabar mis días en prisión.
0: Acte seguit, Brito també va utilitzar el seu torn d'última paraula.
8: Por último, expresar la no voluntad de matar, tanto por parte de Picatoste como por la mía, en ningún caso. Hubo un cúmulo de circunstancias en las que se disparó pues sin intención de matar a nadie. La prueba latente son que tres de las personas que se cruzaron en nuestro camino están vivas y nadie podía haber evitado lo contrario.
0: L'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar els dos fugitius a 138 anys de presó. Dos anys més tard, el Tribunal Suprem va reobrir el cas a causa d'una sèrie de recursos que havien estat presentats. Les sentències dels principals acusats es van reafirmar, però en aquest cas, el Suprem va condemnar la Generalitat com a responsable civil subsidiària a pagar 2,7 milions d'euros en indemnitzacions a les víctimes. Considerava que s'havien comès una sèrie d'errades en la custòdia dels presos.
9: La relación causal que declaramos tiene su origen no en un posible pronóstico equivocado en la concesión del permiso, sino en el cúmulo de negligencias reglamentarias que han quedado reflejadas y que son la causa eficiente de la consumación de una fuga violenta, planeada gracias a la laxitud en el cumplimiento de las normas de prevención y custodia, así como la impresión sobre las más que razonables acciones violentas de unas personas que tenían unos antecedentes conocidos.
0: Javier Picatoste va morir de sida a la presó. Brito encara va fer molt de soroll. L'any 2009, mentre complia condemna a la presó Brians 2, els funcionaris li van trobar un sobre ple de documents. Havia planejat una altra fuga.
3: El plan de Brito, digno de una película de acción, constaba de dos fases. En la primera, uno o varios francotiradores tendrían que apostarse en los tejados de alguno de los edificios del polígono industrial situado en las cercanías de Brians 2. Desde ahí, comenzarían a disparar hacia el carrer Major de la prisión, como se conoce la arteria principal que comunica todos los módulos del presidio. El objetivo sería que esta arteria del centro quedara desierta. Mientras, en uno de los módulos, Brito iba a organizar un motín de presos para generar el caos en prisión. La intención del criminal era aprovechar el desorden para dirigirse al carrer Major, correr hacia uno de los muros y saltarlo.
0: Els documents que li van descobrir també hi deia que passaria un mes amagat en un zulo i fins i tot havia fet un llistat dels aliments que volia anar desviant del menjador de la presó. Avui encara és a la presó. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Muntatge musical Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Els incendis que colpegen Espanya i França ja han obligat a evacuar més de 160.000 persones. A Madrid i Àvila el foc està descontrolat i els bombers temen que els dos incendis es puguin acabar fusionant en un macrofoc. De moment, les flames han arrasat més de 20.000 hectàrees i el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després de declarar l'emergència. A França, aquesta matinada està havent-hi noves evacuacions de municipis a prop de Bordeus. Les autoritats de la zona alerten que el foc s'ha fet gran de manera inèdita i avança cap a la ciutat. El president Emmanuel Macron ha ordenat mobilitzar mig miler més de soldats que en les pròximes hores s'afegiran a l'altre mig miler que ja treballa per contenir el foc. Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
2: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Aquí a casa nostra aquest cap de setmana s'incrementa el risc d'incendis. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i a 200 municipis més el risc d'incendi serà molt alt. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar al setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, que és una mica més de mig miler d'euros. Donald Trump afirma que està considerant atacar amb més força encara l'Iran després de 14 dies seguits de bombardejos i a mesura que el conflicte s'amplia. L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Hudaydah al Mar Roig, des d'on es creu que els hutis ataquen vaixells saudites. Tot i això, el president nord-americà assegura que les negociacions amb Teheran continuen.
3: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: El destituït fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha acusat l'organisme judicial de negar-li un procés just i ha anunciat que recorrerà la decisió presa aquest divendres a Nova York. La majoria dels 125 estats integrants de l'Alta Cort Internacional han votat a favor d'acabar amb el mandat de Khan per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic se l'investigava per les denúncies d'agressió sexual que va fer una empleada de l'organisme que treballava amb ell. Karim Khan va aclaparar l'atenció mediàtica fa 2 anys per dictar ordres de detenció contra Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià per crims de guerra a Gaza. El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar aquí a principi d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama ara que es creï una segona plaça de jutge. Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també aborda, per exemple, tot el relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables, són menors i, a més, de la segona plaça de jutge considera necessari que es dupliqui el nombre de funcionaris que hi treballen. Esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça, per cert, que ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. El Barça femení, de la seva banda, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030, serà tenir fitxa del primer equip. I a l'Espanyol, el migcampista ofensiu, Antonio Roca, marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada.
0: Fins aquí les notícies.
4: L'estiu hi ha més cultura popular que mai.
5: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
4: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
5: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
4: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Home, re de bo. Avui ens visita el petit de Calaril.
2: Aquest sí que és bo.
0: Home, i tant. I llavors farem de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol a la campana.
2: A la campana?
0: A la campana, sí.
2: Mira,
0: senyor.
2: Hi havia un poble a la Garrotxa que no tenien campana a l'església i van penjar dues llantes de camió.
0: Què digui? Què collons dius?
2: Que sí, no, eh? A Santa Cecília de Sedernes, dues llantes penjades i picaven les llantes en comptes de les campanes.
0: Home, va, saps què et faria penjar i te'ls faria repicar com si fossin dues campanes?
2: Ai, noi, que ets desagradable.
0: Ah, vull dir que... Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.

0: La Renaixença.
1: Tres mil anys abans de Crist ja hi havia campanes. Se n'han trobat restes de ceràmica i és un instrument que han fet servir de maneres diverses totes les civilitzacions. A la Bíblia, per exemple, ja es parla d'unes campanetes d'or que decoraven la túnica del sacerdot. D'aquesta manera els feligresos els sentien quan entrava i sortia del santuari. Saps?
2: Això és molt maco.
1: Eh, que és maco, això? Sí,
3: sí. Eren campanes, eh? Sí,
1: sí. Campanetes, clic, clic, clic, clic, a sota la sotana.
3: Sí. Ja, ja, és que sota la sotana...
1: Campanes. Bueno, és que no sé per què s'ha perdut aquesta tradició.
4: No, està bé, perquè així els sents venir.
1: Clar.
4: Segons com.
1: A mi em fa molta gràcia imaginar-me que quan camina el capellà sona com un arlequí, sí. No?
3: És que...
1: Si haguéssim mantingut la tradició de les campanetes a sota la sotana, igual també ens estalviem algun disgust.
4: Oh, i tant,
1: no?
4: Sí, sí,
1: sí, sí. Ep, sonen les campanes, aneu-li a cridar l'atenció. On té Sant Josep petit? Quan pensem en una campana, tots tenim la imatge de les que hi ha penjades a les, bueno, els campanars de les esglésies.
2: Sí, són les que les molesten, les que molesten els pobles que pugen, vull dir, la gent que puja als pobles al cap de setmana.
1: Sí, senyor.
2: Sí,
3: no, a veure una cosa, jo ja sé que queda molt malament que ho digui jo, que sóc de poble i tal i qual. Però queda molt malament donar rols de Barcelona, però me cago en Déu, eh? A mi també em molesten.
2: Home, no,
3: això s'ha de dir, eh?
2: No, no diguis me cago en Déu.
3: Bueno, me cago en Déu és una manera de parlar, vull dir, no
2: cago en Déu, però vigila.
3: Bueno, però vull dir que, saps?
1: No entrarem en aquesta polèmica de si les campanes molesten o les esquelles de les vaques no deixen dormir els estiuejants, o ja. Si el gall canta al dematí i que desperta la gent, que, bueno, no vull comentar, perquè tampoc tinc una opinió molt clara al respecte, no sé com acabar-me de posicionar encara, per tant, no...
2: Bueno, pensava que ho tenies claríssim, eh, tu?
1: No, tinc dubtes. Amb la gent que es queixa per aquests temes, no tinc clar si els executaria directament o si primer els penjaria de la plaça del poble perquè la gent els escopissin a la cara. Bueno, per això ja ho comentarem més endavant.
3: Sí, ja trobarem.
1: Les campanes de les esglésies han servit sempre per avisar la població de diverses coses, però hi ha campanes que han tingut moltes altres funcions al llarg de la història. A l'edat mitjana, per exemple, els leprosos havien de tocar una campana perquè la gent s'apartés d'ells i no els infectessin.
5: Tac-tac, tac-tac, soc leprós, aparti, senyora, soc leprós.
2: Sempre foto d'aquests papers.
3: Sí, sí, no, va, això aniria molt bé per el cul a la carnisseria.
1: Sí.
3: Tu estàs allà, hòstia, en tinc per una hora. Entra el leprós...
5: Tinc el 38!
3: No, passi.
1: Durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, molts països, quan conquerien territori, el primer que feien era requisar les campanes de les esglésies per fondre-les i fer-ne bales i armes. Ah. Fixa't, eh? Hòstia, m'han matat els nazis, però goita, la bala estava feta amb la campana de Rupit.
3: Me l'emporto de record.
1: Eh? És ben maco. En fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Una de les campanes cristianes més antigues del món i que encara està en funcionament és...
1: A Catalunya!
0: No. No, a Montserrat hi ha 12 campanes. La més gran es diu Santa Maria.
2: Ah. No es diu Moreneta?
0: No, no es diu Moreneta, es diu Santa Maria.
3: Santa Maria.
0: Santa Maria.
2: Trobo molt irregular, això, eh?
0: Mira, noi, es diu Santa Maria, què vols?
2: No, ja.
0: No, no, no. Mira, hi ha una inscripció a la campana que diu Rosa d'Abril Morena de la Serra. Si et serveix?
2: Sí, home, això ja m'agrada, sí? Això ja m'agrada.
0: És del 1958 i pesa, atenció, 6.500 quilos.
1: Mare de Déu, boig, mare de Déu, senyor, baixarà un dia...
0: 6 tones i mitja.
1: Xafarà tota aquella canelleta que canten per allà sota. No? Llavors corrim-hi tots. Per què ho teniu penjat aquí dalt, això?
3: 6.500 quilos, són molts quilos.
2: Molts quilos són.
0: És una de les antigues que es conserven aquí a Catalunya, però la més antiga del món es diu... Wamba.
3: Wamba.
0: Wamba. I està instal·lada a la catedral d'Oviedo. És del 1219, té més de 800 anys i pesa 776 quilos. Oh, aquesta és més lleugereta.
3: Sí.
0: Si us interessa, quan sona fa un re menor.
3: Un re menor?
0: Un re menor.
3: Ara no sé què és un re menor.
0: L'Arnau ho sap.
4: A veure, se'm fa estrany que pugui fer un re menor, perquè la qüestió de la categoria menor determina que sona més d'un sol so.
0: Ah. Ja, clar, bé, està dintre d'un acord.
4: Aquí hi ha guionistes potser... professionals que ho han escrit.
0: Potser és un re desafinat.
3: No, no, això ho vaig escriure jo, eh?
4: Ah, perfecte.
0: Potser és un re desafinat.
4: Doncs llavors és re menor.
3: I es diu Wamba, eh?
0: Wamba.
3: Té nom com de centre comercial.
0: O de local de la zona
1: mèdica. O Wamba Boluba Blambambú.
3: Sí, noi, no fa com a nom de campana.
1: No fa.
3: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut, dels que van començar tocant per gust i acaben voltant per escenaris de tot el país. Va començar a Guissona i la casa on va néixer ha donat nom al seu projecte musical.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el petit de Cal Ariel.
5: Bravo!

0: Què tal? Com estàs? Aril, Joan, com t'he de dir? Joan?
1: Com vulguis.
0: Com vulgui, eh? Sí. Què et diu la gent per això? Joan, Aril, Joan.
1: Joan.
0: Joan. Joan, què has esmorzat, Joan?
1: Avui he esmorzat un cafè.
0: Sí.
1: Una... dos per unes Clàudies.
0: Dos per unes Clàudies?
2: Bona esmorzar.
0: De mal combinar amb el cafè, per això, no?
1: No, perquè primer he començat per la... És que ho he dit al revés.
0: Val.
1: Dos per unes Clàudies.
0: Sí.
1: Mig pressa que hi havia... que no sé qui el va deixar a la nevera, mig.
2: Però dins a casa teu, vols dir?
1: A dins la nevera, dins a casa.
2: No, que no vinguis.
1: Però hi havia el pinyol, encara.
0: Sí.
1: Saps allò mig que queda molt...
3: És curiós, ningú es menja mig pressa. No?
0: Hi ha, algú a la família d'en Joan que sí.
1: Sí, hi ha molta gent en aquella casa, eh? I després una torrada.
0: Sí.
1: Amb pa amb tomàquet i una mica de formatge.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Ja has estat rato esmorzant, eh?
0: Sí.
1: I després he fet una altra torrada que m'ha quedat amb gana, amb mantega i sucre.
0: Hòstia.
1: O sigui, com primer, segon i postres.
0: Molt bé.
3: Això sí,
0: molt bé.
1: Perquè, què és aquests horaris?
0: No, i és el que hi ha. No. Anem així, anem així. El petit de Cal Aril és el nom que donava nom a casa teva, diguéssim.
1: Bueno, casa meva és Cal Aril, i jo era el petit de quatre germans, i llavors hi havia gent del poble que...
0: Ja et coneixien així.
1: Em situaven així.
0: Va.
1: Sobretot quan ets en quan era una botiga o així. I aquest nen... Sí, aquest és el petit, sí, de Cal Aril.
0: Jo també
1: això
0: era...
1: Això es feia als pobles.
0: En Peyu petit jo era, també.
1: Sí.
0: Peyu petit.
1: A tu et diuen Peyu, no?
0: De Cal Peyu, del restaurant dels meus pares, i el poble també era en Peyu petit.
1: És que és tal qual la vida, paral·lela.
0: És això, el mateix. I ens hem dedicat exactament a el mateix, perquè jo de música, noi, en sé...
1: Bueno, és millor saber fer riure que fer música, eh?
0: Bueno, mateix. Bueno, tot té el seu. M'emprenya molt quan busques el petit de Cal Aril a Spotify, que vas posant el petit i surt el petit príncep tota l'estona. T'ha passat, això?
1: Sí. És veritat.
0: Hòstia.
1: I el YouTube també.
0: Cagun des, hòstia.
1: Bueno, noi, era abans ell, eh?
0: Sí.
1: No ens podem queixar.
0: Saps què significa Aril o no? Ho has buscat mai?
1: Sí, Aril ve de la vall de Boí, com si hi ha un poble que es diu Arill, Arill de Vall, sí. I el poble d'Arill.
0: Arill.
1: I els comptes que van fer la casa on el meu rebesavi va comprar després de fer fortuna a Cuba, eren d'aquests comptes d'Arill.
2: Es
1: va perdre la L i...
0: Era un negrero d'aquests?
1: No, totxos.
0: Totxos?
1: Totxos.
0: Sí, però els totxos qui els carregava?
3: Algú els carregava.
1: Els carregaven sols.
0: Bueno, passem pàgina.
1: No sé el que em van dir, que va com... No sé, no descobrir, però va fer fortuna, perquè abans els totxos eren plens.
0: Ah, sí?
1: I després van començar-los a fer buits.
0: Clar, eren totxos massissos, com l'obra vista.
1: Llavors pesaven menys.
0: Clar. I això però... va fer el teu besavi,
1: no,
0: eh?
1: No, ell va fer fortuna amb això, no sé ben bé com...
4: Va fer quan. Els dònuts dels totxos.
1: Sí, això.
0: Sí. Correcte. I això des de Guissona, eh? Tu ets de Guissona.
1: Sí.
0: Ell, no sabem, era de Guissona, també?
1: Tenia oriundos, però crec que va partir de Barcelona.
0: Ara ja no hi vius, a Guissona, per això.
1: Ara
0: visc
1: a Igualada.
0: Per què has canviat Guissona per Igualada?
1: Perquè familiarment s'ha decidit així.
0: La que ha deixat el mig pressa que la nevera...
4: Ha decidit, no?
3: No, ell pobra. No hi ha tingut ni veu.
1: No l'ha sigut ella, i no l'ha sigut algun fill, que allà hi ha molta canalla.
0: Guissona, la gent només ho coneixem com pels porcs i el Bonària. Explica'ns alguna virtut de Guissona.
1: Hi ha molts porcs i el Bonària.
0: I res més?
1: No, home, sí, ja, és un poble curiós.
0: Jo vaig muntar-hi els gronxadors del poble, que ho sàpigues.
4: Què dius, ara?
0: Quan jo treballava al Benito Dúctil, que posen papereres i mobiliari urbà, i vam estar un estiu treballant a Guissona muntant el parc infantil.
1: Interessant, saps que hi va haver un accident molt fort en aquest...
3: No. Ai, calla, ja sabem de qui és culpa.
1: Es va desmuntar un i va quedar allà...
3: Ai.
1: No, és broma, Ja pots buscar la notícia, allò, sí, el Segre.
0: Estava suant.
5: He vist una gota com no t'ho havies vist mai, eh?
0: M'ha vingut com una cosa de... Ai.
4: A buquem fardant.
1: Que vas esmorzar aquell dia.
0: Hòstia, no res. Joan, t'agradava viure a Guissona per això, també?
1: Sí, molt. Sí, perquè podia anar amb moto de seguida, ja amb 13 o 14 podia voltar.
0: Ah. Bueno, i allà tens la teva infància. En tinc entès que hi vas fer d'escolaneta a Guissona.
1: Sí.
0: I què? Què, el món? Què, bueno, quina és la
3: tasca? Portava campanetes o no? El capellà no portava. No.
1: 25 pessetes per missa.
0: Et pagaven?
1: Sí, i 100 pessetes per bateig.
0: Home!
1: Oh. 200 per casament.
0: Hòstia! Bueno.
1: Vam fer pasta,
0: diu. Home, t'ho dirà.
1: Érem, primer érem dos i després ja érem sis o set.
3: Home, ens havíem d'anar... A córrer la veu.
1: En qui li toca el bateig.
0: I que, quina era la tasca de l'escolanet? Què feia?
1: Que ajudàvem a preparar el
0: pa, l'àngel,
1: no? Sí.
2: El vi.
1: El calç, el vi. Estàvem allà 10 minuts i després passàvem el...
4: La bacira.
1: Sí.
0: Sí.
1: I s'havia de vigilar que no hi hagués algun escolanet que...
4: Ah, fotis mà.
1: Jo no,
6: bacina,
1: eh?
6: A la bacina.
1: Jo mai.
0: Pel teu tarannà, Joan, i la teva música i el que fas, sembles una mica d'una altra època, no? Ets un tio una mica que vas a un ritme que no anem l'altra gent.
1: Bueno, no, però jo crec que vaig néixer a una època equivocada.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quan t'hagués...
1: No sóc l'únic, eh? Jo veig molta gent, detecto gent, que... L'Arnau també.
0: L'Arnau és d'una altra època.
1: Havia de néixer a l'edat mitja i ser un trobador, anar de castell en castell.
0: Clar.
1: No?
6: Doncs sí, senyor.
7: Completament d'acord.
1: És que... Jo vaig néixer 400 anys tard.
0: Bueno...
1: Bueno, ha anat així, ves?
0: Què vols fer-hi? De fet, no... portes el telèfon mòbil a sobre?
1: Sí.
0: Perquè tinc entès que tens un telèfon d'última generació, però entenent última com de fa molts anys.
1: Bueno, els últims seran els primers, eh?
0: Aviam quin telèfon tens.
1: Bueno, és un Nokia, eh?
0: Un Nokia? Bueno, oh. És garantia. És d'aquells que s'obren encara, eh?
1: Hòstia, aquest... Fa conjunt amb aquest verd, eh?
0: Sí, de color verd. A veure, el pots obrir. I això té WhatsApp, això, no?
1: No, això només té trucades, SMS... I
0: ja està.
1: I té una càmera que és molt curiós, perquè tu pots fer una foto però s'esborra, no té memòria. És molt fort, eh? Dura 2 segons. Tu fas la foto i desapareix.
0: Està bé.
1: És efímera.
0: Està
1: bé. És art efímer.
0: Hòstia de Déu. I aguantes, eh? Sense WhatsApp i sense...
1: Sí, ara no vull enganyar, eh? Trenquem el mite i tinc també un mòbil d'aquests amb internet.
0: Sí, eh?
1: I hem fet un WhatsApp de l'Aril.
0: Val.
1: Però no és el meu personal, és com de l'Aril.
0: De la feina, el tens allà...
1: Sí, per exemple, avui l'he portat,
0: sí,
1: però és, intento no... no.
0: En el
1: però és
0: teu
1: que si
0: dia
1: no és
0: dia...
1: impossible, de, hi ha coses que... Per exemple, l'Instagram, eines que de, per ser músic fan falta?
0: M'ho preguntes, eh? M'ho estàs preguntant. No ho sé, jo no ho sé.
1: Pues jo
0: no ho
1: tampoc, sé. Però bueno, sembla que és necessari tenir... Estar com connectat amb...
0: Es veu que sí, es veu que sí.
1: Es veu que sí.
0: Com descriuries una mica el projecte del petit de Cal Aril per la gent que no et conegui, que és poca ja a dia d'avui a Catalunya?
1: Un projecte nascut en un poble on hi ha porcs i alboraria.
0: És un bon títol.
6: Sí, sí, sí.
4: Home, doncs bon... ben resumit,
0: sí,
4: senyor. Clar.
6: Tots sí, ho hem entès, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar i evident.
0: Creus que la gent entén exactament el que fas?
1: O... No.
0: Ah, perfecte. No t'acaba...
1: O sigui, hi ha gent que connecta amb el que fem.
0: Sí.
1: No jo, sinó tota la banda.
0: El públic.
1: No, del grup. Com
0: correcte.
1: Si jo considero més així com que som com un grup.
0: Sí.
1: I hi ha gent que hi connecta molt i després gent que no ho entén i ja està. Però és que també està bé que passi això. És que si tothom fa el mateix i tothom connecta amb les mateixes coses, és molt avorrit.
0: Perquè et dona la sensació que actualment tothom fa el mateix o no?
1: Una mica. No tothom, però hi ha una tendència artística o econòmica que interessa que tothom faci el mateix. Passa amb les cartes dels restaurants.
0: Sí que és veritat.
1: Passa amb la música. Passa
0: els hi ha passat amb la burrata, ara, tu. Bueno, l'amanida de burrata. Està tot arreu, eh?
3: Tot arreu.
6: I el pop amb el parmentier de patates.
1: Hòstia, i el parmentier. I allò de la xocolata de postres que es desfalla de dins.
6: El colant.
0: El colant de xocolata.
1: El colant fins a la...
3: Això fa temps.
1: Sí. És molt cansat veure colant a tot arreu.
6: En canvi, una bona...
1: Un bon flam.
6: Una llimona glaçada.
1: Una crema catalana.
6: Ha desaparegut la llimona glaçada.
3: Un pijama.
0: Hòstia, la llimona glaçada.
6: A mi m'encantava, que fotia un mala llenga de glaçada que era.
0: La meva iaia sempre la demanava i sempre... El podràs ficar una estona sobre la cafetera que es desfaci un rato?
6: Ah, si la portava ja la podia menjar directe.
0: Ah, exacte.
1: I el ramen, què?
0: Hòstia de Déu.
1: Si ha tant ramen i dius, fes un... No hi ha cap lloc per fer una bona escudella.
6: Ara.
3: Bona. A la cassola.
1: Ara. Sí, és el mateix, però...
0: Ara.
3: Tota la raó.
1: No, és difícil.
0: Com són els teus concerts, Joan?
1: Depèn de quins.
0: Bueno, vull dir
1: ara
0: que...
1: mateix són dins un iglú. Portem tot com tot l'equip, una mica del que t'has fet tu.
0: Sí, una caseta.
1: Sí,
0: una...
1: però és com de tela de globus,
0: sí,
1: que està caducada, ja no pot volar. Llavors hi ha un artista que fa com uns iglús, són com una mena de crisàlida. Llavors nosaltres entrem a dins, muntem allà tot el so i els instruments i la gent també entra a dins.
0: I el públic també està aquí dintre.
1: Sí. I n'estem fent uns quants que acaben ara a Girona,
0: sí,
1: el 20 i 21 de setembre, i després d'això, que haurem fet totes les capitals catalanes, llavors començarem a fer més sales i festivals.
0: Molt bé. Llavors entenc que és un lloc molt íntim, un lloc molt
1: sí,
0: bonic.
1: Sí, és un concert...
0: Un lloc on si un nen petit plora, per exemple, et deu emprenyar fort.
1: No, i cap gent, són gent a dins, eh?
0: Sí,
1: 400.
4: Hòstia,
1: és gran.
4: Com pensaves?
6: Home,
1: sí.
0: Hi ha molta tela de globus aquí.
1: I els nens no molesten, si ploren.
0: No et molesta res? Què és el que més et molesta en un concert del públic,
1: home, de vegades si se't posen gent a primera fila que estan xerrant, això toca molt la pera.
0: Això emprenya. Va.
1: Sí. Que és, fota't al final, ves a la
4: barra. Però se't veu gent, se't veu tranquil.
1: Sí,
4: veu...
1: no, bueno, tu, però, que es pot.
6: Joan, això, aquesta carpa que has dit, això, i quants dies hi esteu per muntar-la?
1: No, això es munta amb uns ventiladors i es munta en mitja hora.
3: Com la cúpula dels comedians?
4: No.
1: No, t'has d'imaginar com un globus gegant, però que veus la meitat, perquè l'altra meitat és el terra.
6: Ai, coi.
1: És molt maco.
0: Ara ja esteu preguntant més que res perquè us interessa a vosaltres, no, més sí, que per ell.
1: Bueno, això aniria la cosa.
4: M'interessa això del globo, sí. Ben parit.
0: Joan, t'hi veus tota la vida fent música?
1: No.
0: No, eh?
1: No.
0: De fet, ja vas parar una vegada, vas parar durant 4 anys.
1: Sí, ara estic arrencant després d'una parada de 3 anys, quasi 4.
0: 3 anys, i per què vas parar?
1: Bueno, estàvem com una mica a veure que... com, necessitàvem com saber què volíem fer. Yeah. I ha anat bé per airejar-se. És que ser músic depèn de quin estil. En aquest país que és petit com Catalunya, clar, hi ha un moment que les sales són les que són, el públic és el que és, i clar, et pots sentir tant tu com la gent que t'estàs ja com quasi repetint. No? Llavors, si això et fa por, hi ha gent que no li fa res, però si això t'incomoda, pues està bé com parar i intentar reubicar-se una mica. O...
0: I què vas fer aquest temps que estaves parat?
1: Vull gravar altra gent i vaig tocar amb un artista basc, vaig fer la gira d'un artista basc de bateria i vaig ajudar a la producció d'aquell disc.
0: Bandes sonores també, no?
1: També he fet 2 pel·lícules, sí.
0: Tu has treballat amb l'Albert Serra?
1: Sí, això abans de...
0: I què tal?
1: Ja ha vingut o no?
0: No encara.
1: Però és divertit,
0: l'hem de portar, home, ja m'ho sé que és divertit. Ja el portarem.
1: Sí, home, és un personatge molt interessant.
0: Sí, sí, jo sempre ho he pensat. Hòstia, almenys...
1: Diu les coses que pensa, que és difícil de veure. El que passa que de vegades fa sentir incòmode la gent.
0: Quina nota et posaries tu com a músic?
1: Com a músic? Això sembla el joc de cartes ara, eh?
0: Sí.
1: Un set?
6: Tira'm un, Joan, tira'm un.
1: No.
4: I mig.
6: Molt amunt.
4: I mig.
6: Vuit. No. I mig.
1: No, a veure, jo no sé llegir partitures, o sigui, com a músic no tinc nocions de...
0: No t'has format?
1: No, i no sé les notes, això em no treu saps, molts punts.
0: No saps les notes?
1: No.
4: Però això encara té més mèrit.
1: No té mèrit, això és una cagada no saber-ho.
6: I no tens ganes de posar-t'hi, Joan?
1: Sí, però em fot una manera...
6: Sí, és el que em passaria a mi també.
1: Ja penso més, és igual, passem a una altra cosa. Que aprendre ara. No, em fa molta enveja, per exemple, ells, no, que saben llegir una partitura...
4: Home, aquest país saben molt, eh?
1: Sí, són músics, ells són de 9, sí, i els soc de 7.
0: No passa res, no passa
7: igualment,
0: res.
7: En Paco de Lucía tampoc sabia llegir.
0: I oita.
8: I mira.
1: Ell és un 9.
0: Algú va tocar.
1: Un 10.
8: Jo també ets un 10.
0: On t'agradaria tocar, Joan, que no hagis tocat encara?
1: Ah. Bueno, a mi, més que tocar un lloc concret, m'agradaria fer una gira per Europa.
0: Internacional?
1: Sí.
0: Sí.
1: Que he tocat cops sueltos, però no he fet mai una gira seguida.
0: On has tocat? El més lluny que has tocat?
1: A Corea.
0: Collons, home.
1: Sí, a la Universitat de Corea hi havia un professor de català que estava enamorat del projecte i ens va fer anar allà.
0: I com ho van rebre, aquella gent?
1: Molt curiós, va ser... Va estar bé, eh? Va ser un concert.
0: Se sabien alguna paraula, algun tros? Algun...
1: Sí, perquè alguns estudiaven castellà i alguns tenien dubtativa a català. I llavors, sí, hi havia...
4: Hi ha gent a Corea que té l'optativa català?
8: Trobo que ho hem passat de llarg, això.
4: Ja la Renaixença està agafant, eh?
1: Sí.
6: Hi ha més gent a Corea que parli català que segons quins llocs de Catalunya.
0: Sí,
1: pot ser.
0: Joan, mira, parlant de català, com vas de català?
1: Bé.
0: Anem a posar-ho a prova.
1: Hòstia. Aviam.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula, 3 definicions, i m'has de dir què creus que significa la paraula. Sí?
1: Vale.
0: La paraula és bugó. A. Bugó. Vapor que surt de terra i fa xafogó.
4: Vam anar a caminar amb l'avi al migdia i fotia una bugó que una mica més i ens cau desmaiat a terra.
0: B. Bugó. En telecomunicacions, senyal que afecta el funcionament d'una transmissió, impedint-ne la visualització.
6: L'Esteve mira el Barça des d'una web pirata, però a vegades fa bugó i es talla mig partit.
0: O C. Bugó. Estil pictòric nascut de l'obra del pintor francès Marcel Bugó, que sempre pintava senyors d'edat avançada amb fruites que els tapaven els genitals.
8: Saps que li regalem a la iaia pel seu aniversari? Li regalem un retrat a l'estil Bugó amb un raïm així tapant-li l'entrecuix.
0: A, B o C?
1: C.
0: La C? La de les fruites, eh?
1: Sí.
0: No! Oh!
1: No en vaig.
0: És la xafogó, la bugó que puja de terra.
1: Pensava en pugó, però clar, no l'has dit.
0: No.
1: President. Malament. President.
0: La Generalitat de Catalunya ha tingut 133 presidents al llarg de la seva història. Tu dius que t'agradaria viure a l'edat mitjana. Doncs a l'edat mitjana aquesta institució ja existia. El primer president va ser el 1359. Et demanaré presidents de la Generalitat, però podem començar per l'actual i anem tirant enrere. 133è president, l'actual.
1: Hòstia, com es diu aquest?
3: Hòstia, pensem bé.
1: Illa.
0: Illa, sí senyor, Salvador Illa, 132.
1: Anava a dir Iceta, eh?
0: Iceta, no. No, no. No sentes l'Iceta ara?
4: A París, no era?
0: Ah, sí?
4: Ha tornat? No sé si ha tornat.
0: Va ser ministre d'Esport, recordeu?
1: Sí, home.
0: Una època.
1: Està corrent encara.
7: I de Cultura.
0: I de Cultura, sí senyor. 132.
1: 132.
0: Previ a Salvador Illa.
1: L'Aragonès.
0: Pere Aragonès, sí senyor. 131è.
1: El... està fora, el... ah, no, abans hi va haver aquell... aquell així, el... ah, és que ara em surt Puig, no, el...
0: ai...
2: Físicament l'has retratat.
1: Va, sí, sí.
0: Amb la ratafia.
4: Va, que vas bé.
0: Va, que vas bé.
1: No em surt el nom, me cago en dera.
0: No.
1: No.
0: Tres,
1: dona'm la primera lletra.
0: On?
1: Té. Quim Torra.
0: Molt bé! Salvat pels pèls. Abans de Quim Torra.
1: El
0: que va anar fora.
1: El que està fora, en... Puigdemont.
0: Puigdemont. Oh, abans de Puigdemont, 129è.
1: En Mas.
0: Artur Mas, 128è.
1: El... abans del Mas, el de... el... aquell...
4: els saps, però et costa.
1: Del PSC, el...
0: sí, sí, sí, no és l'Iceta, tampoc.
1: L'altre, és que aquell... hòstia, era...
4: l'altre.
1: Era tan avorrit que no sé ni el nom, ja.
0: José Montilla.
1: Ah, això, el Montilla.
0: Sí,
1: ara, quan he dit avorrit, ja... ja tu t'ho pots recordar, has fet el link allà. Sí. Montilla, ja està?
0: Ja està, ja està. Sí,
1: no... fins a Companys hauria tirat, eh?
0: Fins a Companys, sí.
1: No.
0: En fi, Joan, gràcies per acompanyar-nos avui a la, sí, Renaixença.
1: Abans de marxar us he portat una cosa.
0: Què has portat?
4: Ostres!
0: Aviam.
1: Tres coses, eh?
0: Ah, tres coses, no, sí, una, no, tres.
1: Aviam. Tens tocadiscs?
0: Tocadisc? No, però en comprarem.
1: Bueno, això ho donarem a l'Arnau. Que...
0: vale.
1: Tu tens tocadisc?
7: I tant que sí.
1: O sigui, he portat un...
0: home, un disc de vinil.
2: És maco, eh?
1: Per la Laia, una bossa. Bueno, després us repartiu que vulgueu.
0: Sí.
1: I per tu, un davantal.
0: Molt bé, ja em va bé, ja em va bé, em va perfecte. Moltes gràcies pels detalls, molt contents d'haver-te tingut aquí i molt contents del que veurem ara, perquè el petit de Calaril, en Joan, ens interpretarà un dels seus temes, una cançó que es diu Ara no sé què dir-te, amb l'acompanyament de l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
1: Merci.

0: esdevenir públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: Tu, avui no parlàvem de la campana?
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la campana.
3: Va, ara en parlarem, nois. De fet, sou vosaltres que us toca haver preparat alguna cosa sobre les campanes.
1: No, sí, doncs parlarem dels tocs de campana. Jo aquí haig de confessar una cosa.
3: Què?
1: Jo haig de confessar-te una cosa, que és que jo sóc net de campaner.
3: Ah, sí?
2: Hòstia, no podia, això.
1: Hòstia, clar, vull dir, esteu parlant pràcticament amb una eminència de les campanes de Catalunya, vull dir, tot el que és...
3: El teu avi tocava la campana.
1: El meu avi tocava la campana al poble de Jafre.
3: Per part de pare o de mare?
1: Per part de pare, en Badó Xuriguera.
3: Perquè hi ha l'altre que feia surf a l'Estartit, l'altre.
1: No, aquest era el rebesavi.
3: Vale.
1: Aquest no el vaig conèixer. Bueno, el de Jafre tampoc, perquè la família estava renyida i llavors tampoc no ens hi parlàvem.
3: Vaja, saps? Amb el campaner.
1: Amb el campaner. El que passa que és un campaner molt especial perquè... Em fa mal dir-ho ara aquí davant de tot Catalunya.
3: Digues, però... digues.
2: No, ara,
3: digues.
1: Si el dia té 24 hores, ell 12-15 anava mamat.
4: Bueno...
3: Bueno, ja havia sigut, és que és un ofici molt solitari, el del campaner.
1: I llavors, clar, la campana sonava el que sonava.
4: També et diré una cosa, que, hòstia, per exemple, les bússies són avorrides. Ja. Tu tens el campaner una mica mamadot,
3: sí.
4: No saps mai si toca dos, tres, quatre, saps? Hòstia, hi ha aquella cosa...
3: Que toquen ara.
4: Portem al carrer, que toquen, han tocat les 8 i són les 6.
3: I vosaltres em sabeu dir els tocs aquests especials?
1: N'hi ha molts, n'hi ha molts.
3: Perquè jo sé el dels quarts, les hores
4: a punt... Ara te'n faig un lloc, saps què és?
3: Veiem.
4: Cling!
3: La una.
4: Un quart de sis. Se n'ha de saber molt. Sembla molt fàcil, però se n'ha de saber molt.
3: M'has enganxat.
4: Cling!
3: Aquest. Un quart de set.
4: La una. És molt diferent de l'altre, Peyu. Per això et dic, hòstia...
3: Sí. És... I els tocs quan hi ha un enterro, per exemple, una cosa d'aquestes...
1: Normalment hi ha dues campanes, saps? Sí. Diguéssim, la greu i la
3: no... La no tan greu.
1: Sí,
3: l'aguda.
1: L'aguda.
3: Sí.
1: És que no sé si es pot dir aguda, això, l'Arnau. Si m'has de rectificar, rectifica'm, eh?
5: No, si n'hi ha dues, una pot ser la greu i l'altra aguda.
1: Doncs ja està. I llavors, el de...
4: El de morts
1: és lent, eh?
4: Si saps el de morts...
3: Sí. Vull dir, com fa el de morts?
4: El de morts fa... Ojo, eh?
1: Sí.
4: Podeu treure la música, si
3: sí,
4: fer la
3: música
4: de la patata, que estem parlant d'unes campanes de mort i de fons tècnics, fotem aquí la patata? Hòstia, ens ho agafem en sèrio o...?
1: No, és que jo estic a punt d'arrencar i marxar d'aquí.
3: Ara.
1: Calleu.
3: Està tocant l'Arnau, no l'està fent en Xuri.
4: Tu va parir, però els fa bé, eh?
5: Se n'ha bé o no?
4: Sí.
5: Una mica d'ambient.
1: Però això no és de morts, eh?
3: No, està posant ambient de morts.
4: Sí. Fa així. Cling, clong.
1: Més estona.
4: Cling.
1: Més estona.
4: Clong.
1: Més estona, tinc.
4: Cling.
1: No es pot esperar. Entre un cling i clong és més silenci. Collons, és que no hi ha respecte ni pels morts ni per res.
4: Doncs explica'm bé, més estona. Què vol dir més estona? Vale, tornem-hi.
3: Més silenci, vol dir.
4: Digues més silenci. Sí. Més estona.
3: Més silenci. Entre el cling i el clong, més silenci.
1: Ara.
4: Cling.
1: Per poder haver passat d'estona.
4: Clom! Fas un clom.
3: Nois, però només m'hi heu de preparar això avui, eh?
4: Hòstia, està molt preparat.
3: Hòstia!
4: La frase aquesta de més estona m'ha destrempat.
3: O sigui, només m'hi heu de fer clinc-cloc.
4: Clinc-cloc.
3: I sou dos. I no us heu posat d'acord qui feia el clinc i feia el clom.
4: Jo faig el clinc.
3: Vale. Ell que faci el clom. Mira...
1: Vale.
3: Toquem un cop a morts i acabem.
1: Sí, acabem-ho.
3: Sisplau.
1: Sisplau.
4: Cling.
3: Més estona.
4: És que...
3: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Mike Oldfield amb Tubular Bells.
2: Per favor.
1: Obra mestra.
0: Sí, pensava que era de l'Exorcista quan ha començat. No és aquesta, eh?
1: Sí que ho és, sí.
0: Ah, ho és, ah, vale. És la mateixa, eh?
1: L'any 1973, Oldfield va publicar un disc de 50 minuts amb aquest nom, Campanes Tubulars. Poc després, l'inici d'aquest disc, justament això que sentim ara, en efecte, es va fer famós per ser la banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista. Però el més curiós del cas és que les campanes tubulars no són pas això que sona a l'inici. Només apareixen durant uns segons i aproximadament al minut 25 del disc.
0: Al minut 25?
1: Al minut del 25 del disc hi ha un parell de campanes tubulars i li van agradar tant que va titular el disc com a Tubular Bells.
0: Tubular Bells. Bells, doncs una mica de Tubular Bells i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Avui tenim un gos amb pedigrí.
1: Carai.
0: Sí, tu. És un setter anglès i és caçador de pura raça.
1: Ah.
0: Es diu Boira i viu a Roda de Ter.
2: Bon puesto, si et dius Boira.
3: Sí, he pensat de seguida.
2: Sí, sí. O a Lleida o a la Plana de Vic.
0: A veure, Cut, posa'ns la Boira.
2: A veure, oh, que maca.
0: Quina cosa més bonica.
2: Bueno, ho he exagerat, eh?
4: Sí, jo també trobo que
2: ho he exagerat.
4: Sí, sí.
2: A més, la foto tampoc està molt ben tirada, eh?
4: Mira, els ha tirat de cares,
2: sí.
4: Que se li vegi el morro.
2: Sí, sí, sí.
0: Sempre us queixeu per tot, eh? Va, va.
2: Igual són d'aquesta gent que fan com els seus fills, quan els pengen a Instagram els hi posen una estrella a la cara.
0: O, una vergínia.
2: Una emoticona.
0: Una vergínia, un tomàquet.
5: La vergínia se sol posar per altres coses.
0: Ah! Ai, de veritat. Va. No. La Ruth ens ha explicat que la Boira té 10 anys i
2: sí,
0: és velleta, però que encara conserva aquell instint caçador.
3: Sí, això es té sempre.
0: Penseu que diàriament camina 4 quilòmetres pels boscos de Roda de Ter.
4: Ja em fa més que jo.
0: Segur que sí. I sempre es troba amb algun animal salvatge, surt disparada darrere seu.
2: És caçador.
0: És caçadora.
5: Ens va com en ella el dit que la Boira sigui un setter anglès, perquè en plena època victoriana els britànics s'han fet amos de mig món. L'any 1860, Austràlia està sota el seu domini i s'ha convertit en un lloc ple d'oportunitats per fer fortuna. Els colons britànics estan encantats amb les matèries primeres i els negocis que els ofereixen al sol australià. Qui hauria de pensar que un grapat de conills causarien tants problemes?
2: Avui passegem el gos per la guerra dels conills.

0: part de la nostra amiga Boira, l'aventura d'avui té uns altres animals protagonistes. Conills salvatges.
1: Molt bé, veieu, hem dit Austràlia.
0: Sí.
1: Lleida no, eh?
0: No. Austràlia. Austràlia.
1: Austràlia. Val, sí. D'acord.
0: També teníem problemes... Bueno, ja hi arribarem.
1: Ja hi arribarem.
0: El que tindrà molt pes a l'actuació d'avui serà el senyor Thomas Austin, un anglès que va anar fins a Austràlia buscant fortuna i es va acabar fent ric.
1: Mira.
0: Ara el senyor Thomas s'ha convertit en un aristòcrata. Si et sembla, tornar ho faràs de Thomas, el senyor Thomas. No sé si podràs interpretar un nou ric britànic estirat i prepotent. Podràs fer-ho, això?
2: Bueno, la part de ric britànic no la domino gaire, però per la resta de tributs crec que no tindré problemes.
0: El passeig comença per la granja d'en Thomas. Som al sud d'Austràlia, a la regió de Victòria. La temperatura és agradable, però el paisatge és més aviat secot i ple d'arbustos. És una zona ideal per cultivar-hi vinya.
1: Mira, ves que no hi vagi.
0: Ah,
3: vés una temporada.
0: Se t'acaba el terreno allà... On la tens, la vinya, ara? Perquè també la vas canviant, tu.
1: Bueno, no, la tinc a Sant Llorenç, ara.
0: Sant Llorenç Savall,
1: eh? Sí, Sant Llorenç Savall.
0: Sí.
1: Sí.
0: Però no fas vi, encara.
3: No l'ha vist ningú,
1: vaig fent,
3: eh?
1: Vaig fent.
3: No l'ha vist ningú.
1: Mica en mica.
0: Si una cosa hem de destacar d'aquest escenari és la presència de conills. Conills salvatges. Miris on miris, apareixen conills per tot arreu. Com que la Boira és caçadora, el primer que ha fet és sortir corrents a perseguir conills. No portem ni un minut de passeig que ja hem perdut la gossa. Precisament, uns experts de Melbourne han vingut fins a la granja del senyor Thomas per parlar del tema dels conills.
4: Bona tarda, senyora.
5: Bona tarda.
4: No sabria pas on podríem trobar el propietari de la granja?
6: Estem buscant el senyor Thomas Austin.
5: Ah, bona tarda. Ja em sap greu, però el senyor
6: Thomas Austin.
5: Thomas Austin està descansant, No els podrà atendre, no?
0: És papissota, aquesta senyora?
5: Bueno, sí. Per això va acabar de criada, saps? Volia ser professora de dicció i no li va anar bé. No la van voler, no sé per què.
0: Bé.
6: No. Escolti'm, senyora criada, nosaltres vam enviar una carta avisant-lo
5: que
6: una comissió d'experts...
0: Xuri, és papissota però no és sorda.
5: No sorda, sorda no soc.
1: Ja, és que a mi si em traieu el paper de tirar per terra i així...
0: No saps fer-ho, no saps fer-ho.
1: Clar, llavors...
5: Però després et queixes que l'Arnau et pren els papers bons.
1: Collons, has vist quin paper que li han donat?
5: Bueno,
0: avancem, sisplau.
1: Comissió d'experts, som una comissió d'experts que vindrien de Melbourne.
5: Sí, va tu a... Vosaltres sou els experts, eh? Sí. Ja el senyor Thomas ja em va avisar que vindrien uns tenoques de la capital a tocar la pera.
4: Escolta,
5: ja
4: senyora, una mica respecte, maca, que som doctors en biologia.
5: Ah, veus? Doncs lamento dir-li que el senyor Thomas està fent la becaina, eh? Avui ha sortit a caçar ben d'hora al matí i després de dinar s'ha quedat fregit al seu despatx.
4: Doncs vaja a despertar, que hem de parlar de temes importants, eh?
5: Sí, sisplau, doncs no podrà ser, perquè el senyor no li agrada gens ni mica, que el molestin a l'hora de la becaina.
1: No em vinguin collonades, ara,
5: I què, de què es tracta aquest tema tan important? Que, si es pot saber,
1: Dels conills, senyora. Dels conills. No dels conills de la senyora, sinó dels...
5: No, clar.
1: No veu la mà de conills que tenen voltant per aquí arreu?
5: Oh, sí.
1: I per
5: quatre conills, ara em fareu despertar el senyor Thomas? Ara sí que veig que esteu ben carregats de ximpleries, aquests de ciutat.
0: Després d'uns minuts de discussió, el senyor Thomas decideix fer acte de presència.
7: Es pot saber què és aquesta cridòria?
5: Ja me l'han despertat.
7: Ah, amb aquest soroll és impossible treballar tranquil.
4: Cony, pensava que estava fent la becaina.
7: La becaina? La becaina, senyors meus. És per a ganduls i gent de mala vida. Treballant i no pas dormint és com he aconseguit tot això que veuen.
1: Ah, bueno, és que ja no ens ho ha pas dit, això,
5: Què?
1: Ha dit que estava fregit en el despatx,
5: Jo quan l'he vist ja estava amb els ulls una mica tancats, no sé...
7: Estava al despatx escrivint el meu diari... A part de ser un empresari d'èxit, també tinc temps i energia per escriure un diari personal, saben?
5: Sí que ho faci.
0: Després d'aquesta trobada una mica freda, el senyor Thomas els convida a fer un vol per les seves terres. Nosaltres els acompanyem perquè la conversa serà ben interessant. Heu d'imaginar-vos un camí rural, amb conills per tot arreu.
3: Vale.
0: Campen a plaer, com si els amos realment fossin ells.
7: Què els sembla, senyors? Tot això és el cel a la terra. Qualsevol torna a Anglaterra amb aquella pluja i aquella boira.
4: A veure, senyor Thomas, tot això seria preciós si no fos perquè hi ha una evident plaga de conills, Vull dir, mous un arbust i en surten 15.
7: Oh, això fa que el lloc encara sigui més atractiu per un caçador com jo.
4: Sí, bueno.
7: És un plaer sortir a caçar i tornar amb 50 conills morts. Mm.
0: Els experts li expliquen a en Thomas que els conills que corren per allà són conills europeus, una espècie que no és autòctona d'Austràlia, que és molt resistent i que està causant estralls als conreus. Com que no tenen depredadors naturals, s'han convertit en una plaga molt perillosa per l'ecosistema de l'illa. El motiu de la visita és que tot fa pensar que la plaga s'ha originat en aquest punt, a la granja del senyor Thomas. És llavors quan els deixa anar la bomba.
7: Ah, sí. Sí, vaig ser jo qui va deixar en llibertat uns quants conills vinguts d'Anglaterra. 24 conills, per ser exactes.
4: La mare que em va abrir, mare de Déu, senyor, quin desastre.
7: Això va ser per Nadal, ara fa uns quants mesos. La pluja i la boira no el m'enyoro pas, però sí que trobava a faltar les caceres de conills. Per això em vaig fer portar uns quants conills salvatges per deixar-los en llibertat i que criessin.
0: Molt bé, noi.
1: Ben vist,
5: aquí. Molt ben pensat.
3: Prèvia, molt ben. Una medalla l'hem de donar a aquest home.
0: No us penseu que el senyor Thomas s'hagi il·luminat ell solet, eh? Resulta que és membre d'una comissió per la introducció i aclimatació d'animals europeus a Austràlia. Hi ha una comissió i tot, tu.
4: A veure, senyor Thomas, tenim raons per pensar que només 3 mesos els conills s'han estès a més de 2.000 quilòmetres de distància.
7: Millor, així podrem caçar-los.
4: Senyor Thomas, estem parlant d'una plaga de proporcions bíbliques i tot per culpa seva.
6: Miri, pensi que tota la costa de Nova Guinea de Gales del Sud...
0: Què dius?
6: Nova Gales. No Nova Guinea.
0: Nova Gales.
6: Nova Gales del Sud està plena de conills.
4: Aviam, tu collons som?
6: Som a Nova Gales del Sud.
4: Però no som a Austràlia.
0: En realitat té una mica de raó, perquè durant el segle XIX els colons britànics es referien a Austràlia com a Nova Gales del Sud.
1: Ah, veus?
0: Era la primera colònia que van establir.
1: Ho veus? És que sempre em vols fer quedar malament.
0: Bueno, també has dit Nova Guinea.
4: Has dit Nova Guinea de Gales, eh?
1: Exacte. Nova Guinea deu ser per allà prop.
7: Senyor, si em disculpen, me'n torno cap a casa, que tinc molta feina. Quan s'hagin aclarit, ja m'avisaran.
0: Mm. Els dos experts vinguts de la ciutat tenen tota la raó del món. Gràcies. Els 24 conills salvatges portats d'Anglaterra s'estan reproduint tan de pressa que en pocs anys dominaran tota l'illa i una part de Lleida.
2: I alguna rotonda d'Osona.
0: Sí. Hòstia.
1: Ja n'hi ha,
0: Hi ha un problema aquí, eh?
1: Hi ha
0: la rotonda de la Pasqual, aquí a Gurb.
1: Sí.
0: Tornes a les dues de la matinada, hi ha molts de conills, eh?
1: Hòstia.
0: Però t'esperen allà, que potser hi ha 40 conills a la rotonda.
5: Però què fan? Passen just quan passes tu?
1: No.
0: Bueno, estan allà.
1: Estan allà quiets.
5: No, rotllo manifestació.
1: Les orelles aixecades.
0: Allà. Hi ha una plaga de conills molt concreta a la rotonda de Gurb.
1: A la Pasqual.
0: Sí. Hòstia. Posem-hi remei.
3: No hi passaré pas.
0: La nostra amiga Boira és una gossa prou llesta per adonar-se que allò no és normal.
1: No.
0: Ni lo de la Pasqual, ni lo de l'Austràlia.
1: Sí.
0: Quan passeja pels boscos d'Osona, està acostumada a trobar-se un conill de tant en tant, però la situació d'Austràlia és exagerada. A cada passa que fas et surten 3 o 4 conills de les bardisses. La Boira s'està posant nerviosa i ja no sap a quin conill perseguir.
5: Ai, que li agafarà un atac de cor.
0: Doncs hem de controlar-la perquè ja és velleta, eh? I està esbufegant massa. Els conills són un veritable problema. No tenen aturador i posen en perill els conreus i la biodiversitat d'Austràlia. Estan erosionant el terreny de tal manera que els pagesos els costa Déu i ajuda a alimentar els ramats.
4: Tu, Thomas, malparit! Aquests collons de conills m'ho estan destrossant tot, eh?
1: Quin pagès tan ben parit.
4: Hòstia puta!
1: És un pagès australià.
4: Thomas, et mataré, t'ho juro!
0: Què cultives? Què cultives, tu?
4: Cols! De Brussel·les!
0: Austràlia, eh?
4: Austràlia! En mengem moltes aquí, me cago amb tot! Es foten les cols de Brussel·les que semblen beneits, aquesta colla d'australians! Som... els reis de les cols de Brussel·les!
7: No!
4: Que algú em talli, hòstia!
7: No li feu cas, és el veí de la finca del costat, no està bé del cap.
4: No, amb la broma de voler-te fer el caçador, mira que has fotut tros de burro!
0: Seguim la nostra passejada i comprovem que el que diu aquell veí és veritat. Hi ha miler... Lo de les cols de Brussel·les...
1: No, és que no sabia cap més cultiu.
0: No. Hi ha milers i milers de conills per tot arreu, això sí. Fa una mica d'impressió veure tota aquesta estesa de forats i de caus i pensar que en Thomas només fa uns quants mesos que va alliberar 24 conills.
7: I doncs, senyors, vostès diran en què els puc servir.
6: Miri, senyor Thomas, volem demanar-li permís per tancar totes les seves terres. Com que el gruix de conills encara es concentren aquí, volem aïllar-los fotent una tanca.
7: I creuen que això servirà d'alguna cosa?
6: No. La veritat és que no.
4: Què passa, senyor Thomas? Que ens han donat un pressupost i, collons, ens els hem de gastar.
1: Sí.
4: I què vol que en fem?
0: El govern es gasta una milionada posant tanques per tota l'illa. És una tanca gegant, atenció, que fa 3.200 quilòmetres de longitud.
1: Hi ha la muralla de Xina i la tanca d'Austràlia.
0: Sí, senyor. Sí, són les dues coses que es veuen des de Mart. Els conills són massa espavilats i aprofiten qualsevol foradet de la tanca per escapar-se. És una veritable guerra contra aquests animalons. De fet, és l'anomenada Rabbit War, la guerra dels conills.
6: Mireu, és que també hem provat d'organitzar partides de caçadors per eliminar-los,
8: Però és que no hi ha manera.
4: Per cada puto conill que mates en neixen 5 més. És del tot inviable.
8: És que sabeu què passa? És que carden com conills.
0: És així? Ah. És així.
8: Calla, ara m'he il·luminat. Hòstia, d'aquí ve l'expressió.
0: Oh, sí, clar.
3: Ara la farem anar sempre, aquesta.
8: Clar. Sí. L'expressió de...
0: cardar com conills.
8: És aquesta...
3: Ve d'Austràlia.
0: Ve d'Austràlia, ve
3: d'Austràlia. Ve d'Austràlia.
0: Passa que t'havien dit anglès.
3: Sí,
0: ho han provat amb tot. Escopetes, trampes, fins i tot amb gas. Però els conills s'han fet els amos i senyors de tota l'illa. Des del bosc fins al desert. Tota Austràlia està sota el seu control. Un cop hem donat un cop d'ull als voltants de la granja, sí. Tornem cap a la casa. Hauria sigut un passeig tranquil si no fos perquè a la boira li ha agafat un atac d'ansietat de tant perseguir conills. Ara sí. El senyor Thomas Austin s'adona de la bestiesa que va fer alliberant aquells 24 conillets.
7: Alguna cosa hem de fer, senyors.
0: Ara, ara.
7: Si el que diuen és veritat, la situació és alarmant.
5: Escolti una cosa, eh? Que es quedaran a sopar els senyors? És que avui tenim conill al forn, eh?
7: Ah, no ens molesti, que estem tractant assumptes importants i prou de cuinar conill.
5: Bueno.
7: Portem tota la setmana menjant conill.
5: Ah. A veure, surt molt bé de preu, eh? Només has de sortir aquí fora i matar-ne uns quants i estir entre banques amb els... Mira, tenim conill al forn, podem fer conill a l'ajillo, conill... arròs amb conill...
1: A mi em torna, conill... A la caçadora.
5: A la caçadora.
7: Sí. Bé, i doncs, què? Des de l'administració no s'ha pensat en res més?
8: Sí, senyor. Tenim un pla B.
0: Mira, com els catalans.
8: Sí, els de l'administració sempre tenim plans fets.
7: I quin és el pla?
8: Si les tanques no funcionen, tenim un altre pla.
7: Quin? Dius quin?
3: La guineu roja.
8: Ara.
3: Volem introduir la guineu roja.
8: Sí. El problema és que cap animal autòcton es menja els conills.
0: Val.
8: Els xacals fan el que poden, però són massa lents. En canvi, la guineu roja europea és el seu depredador natural.
7: Quina gran idea! Si voleu, els puc ajudar.
3: No
8: toqui res, vostè, gràcies.
3: Amb la introducció de la guineu esperem rebaixar dràsticament el nombre de conills. Creuem els dits, per no espatllar res més.
0: Malauradament, això va anar exactament així. L'administració de Nova Gal·les del Sud va aconseguir introduir la guineu roja. Llàstima que amb el temps es demostrarà que el remei és pitjor que la malaltia.
3: Hòstia, per què? No em diguis que l'hem espifiat, eh?
0: Quan la guineu es va adaptar a la seva nova llar, va veure que perseguir conills era massa difícil. Una presa molt més fàcil d'atrapar eren els indefensos koales australians.
3: Hòstia, quina cagada, nano.
0: Per culpa de la guineu europea, els pobres koales van estar a punt de desaparèixer.
5: Hòstia, noi.
0: Menjant eucaliptus.
3: Hòstia, tu.
0: Gràcies al diari personal que en Thomas Austin va escriure, podem fer-nos una idea de la magnitud del problema. Segons el diari, en un sol any en Thomas va caçar 14.200 conills.
3: Uau.
0: Això, s'han fet els números.
5: Són molts, eh?
0: És una mitjana de 38 conills morts cada dia.
5: Mare meva.
0: Xutaves una pedra i et sortien 5 conills. És que... L'economia de tota Austràlia es va veure afectada durant anys per culpa de la seva brometa. De fet, des d'aquell 1860 fins avui dia, els conills encara són un problema.
5: Em fa por preguntar, però què se n'ha fet de la gossa?
0: La gossa?
5: L'han matat d'una perdigonada.
0: La gosseta de roda de terra.
5: Què?
0: Que perseguia conills...
5: Li ha agafat un atac.
0: És... Viva! Oh!

0: però està viva. La pobra Boira ha intentat contribuir a la guerra contra els conills. Els pocs que ha pogut atrapar no han servit de res i gairebé ens cau desmaiada de l'esgotament. Heu de pensar que actualment els australians continuen la seva lluita contra els conills salvatges. Tornem cap a casa, cansats, reflexionant sobre com un petit canvi pot generar un desastre irreparable sobre l'ecosistema d'un país sencer. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Als Estats Units, aquesta matinada, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
2: The New York Times the other day had five stories about me, you know?
1: El president nord-americà també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat. També ha amenaçat l'Iran amb bombardejos encara més intensos a mesura que el conflicte s'estén per tota la regió, amb atacs també contra l'Aràbia Saudita. Objectiu ara dels rebels hutis del Iemen. De fet, fa uns minuts, aquesta milícia proiraniana ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita. Recordem que el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'ha fet aquesta matinada, es va anul·lar fa 3 mesos perquè un home va entrar amb una pistola a l'hotel on tenia lloc el tradicional sopar de la premsa amb el president dels Estats Units. Notícies breus. Espanya i França segueixen lluitant contra els incendis que cremen sense control. Hi ha més de 200.000 persones que han hagut de deixar casa seva a causa de les flames. A Madrid, les autoritats diuen que el foc segueix fora de la capacitat d'extinció i preocupa que aquest incendi, el de la Comunitat de Madrid, s'ajunti amb el d'Àvila, que crema més al nord. A França, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha anunciat que en les properes hores s'afegiran nous efectius per intentar controlar les flames.
3: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Aquí a casa nostra, aquest cap de setmana, hi ha prop de 200 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 200 municipis més on el risc serà molt alt. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar el proper mes de setembre. El president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, i el conseller delegat, Roberto Rosselli, estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana, recordem-ho, van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de 500.000 d'euros. L'accionista minoritari, Hugo Castaño, es posa ara al capdavant d'aquesta aerolínia a l'espera que la SEPI el ratifiqui com a nou president de Plus Ultra. I el Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap Karim Khan per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'aquest Tribunal de Justícia que persegueix persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal Karim Khan sempre ha negat aquestes acusacions i ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat també que recorrerà aquesta sentència per totes les vies judicials. Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica fa 2 anys per dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià Yoav Gallant per crims de guerra a Gaza. I aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths actua aquesta nit al Poble Espanyol per presentar el seu nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Barts, que l'últim mes ha programat una 20ena d'artistes a la capital catalana. I en esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Traver ha guanyat l'or en la modalitat de CU, el campionat del món d'eslàlom i kayak cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
0: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Amb Lidl Plus, tria meló, pell de gripau o un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat PAC 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, bona hora. Comença una nova edició del Mans aquest dissabte 25 de juliol. Aprofitem per felicitar a tots els Jaumes. Tot sigui dit. Avui fem parada a les Valls d'Àneu, perquè el Dansàneu ha tornat des d'aquest divendres a compartir el Pirineu en un gran escenari on la dansa, la música i el patrimoni dialoguen amb el paisatge. I serà fins al proper 2 d'agost. Completarem també el programa d'avui amb una agenda intensa de festes majors per aquests dies, com en pobles i ciutats d'arreu del país, i recuperarem el treball Sa Falda Girada de les Pitxorines, una mirada fresca a la tradició mallorquina. Som la gent del Mans, amb la Dolors Joanol a la producció i Quim Rutllant a la locució.
1: Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
0: Amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, som-hi. Obrim amb sardana d'Enric Ortí, que el demà sigui llarg, és la Juvenívola de Sabadell. Aquesta formació serà avui el 22è aplec de la Garrotxa, al Parc de la Canya, un aplec que comença a les 5 de la tarda i on també hi haurà la Bisbal Jove i la Principal d'Olot.

0: novetat ara que ens arriba des de Mallorca, les Pitxorines presenten Sa falda girada, un nou treball que revisita el cançoner popular illenc amb veus, percussió i mirada contemporània, un disc que connecta tradició oral, sonoritats mediterrànies i el paper de les dones en la transmissió de la música popular. En parlem amb la cantant d'aquesta formació, l'Aina Tramulles. Bon dia, Aina.
1: Hola, bon dia.
2: Contents de tenir-vos, de tenir-te com a representant de les Pitxorines una vegada més. Ja recordo en aquell moment quan ens va arribar Un so qui no es gasta. Ens va sorprendre, i va sorprendre molt al públic, d'aquella relectura que feu de les músiques d'arrel, sobretot, evidentment, de les illes de Mallorca, i que heu anat, no sé si d'una manera molt natural, heu anat assemblant algú, l'heu anat posant sobre pista, i ara és el segon treball, és com si haguéssim passat 10 anys treballant juntes.
1: La veritat és que hem tingut l'oportunitat de fer molts bolos, i en aquests bolos mos hem anat, bueno, han anat passant moltes coses, no? Vull dir, hi ha hagut molt de moviments, el projecte s'ha fet gros, també hem anat definint el que és Pitxorines per nosaltres a dia d'avui, com volem que el projecte sigui, i a part de totes aquestes coses, també hem pogut tenir molt de moments per fer música. Bueno, hem anat consolidant aquest so que crec que a dia d'avui defineix prou bé el que és Pitxorines i la música que fem. Uh-huh. O sigui que en aquest sentit...
2: Recordo fa un parell d'anys quan ens trobàvem per primer cop a l'estudi,
1: sí,
2: que m'explicàveu, no, que tu, per exemple, venies del cant jazz, de
1: sí,
2: cantar jazz, l'altre venia més d'un altre estil, i va ser el punt de trobada, el mínim comú múltiple, va ser tot aquest imaginari mallorquí que d'una manera bastant natural l'heu anat assumint molt més i heu vist que hi ha tota una carrera per fer.
1: Crec que tampoc hem anat a cercar aquest so obert entre cometes, no? Simplement ha estat la manera que tenim nosaltres d'entendre o de voler crear amb aquesta música. Vull dir, les premisses segueixen sense les mateixes. Jo som cantant, que sí, m'he graduat en jazz, però també canta altres músiques i totes també formen part d'altres projectes. De dia d'avui també compaginam aquest projecte amb altres coses, a part de que si volem ser músics i viure d'això també hem de...
2: Has d'espigolar de molts de llocs,
1: bueno,
2: no?
1: I que volem, o sigui, nosaltres som unes amants de la música. Però crec que això també mos ajuda a llavors quan mos juntam i deim, vinga, Pitxorines, pam, anem a fer música pensant en Pitxorines. En certa manera, que hi hagi totes aquestes influències i camins diferents mos ajuden a definir molt bé el que volem que sigui Pitxorines.
2: Després d'aquests 2-3 anys, una vuitantena de concerts arreu de les illes, arreu del Principat, se us ha acollit moltíssim. Heu fet bolos internacionals, fins i tot, cap a Sardenya, que contaria per aquí a la vora, País Valencià també l'heu trepitjat.
1: Sí.
2: No sé si quan us ho vau començar a plantejar, perquè recordo, o crec recordar de memòria, que la primera trobada va ser una mica, anem a fer això, molt més casual del que després ha anat esdevenint, no?
1: Sí, sí, 100%. O sigui, cert com a Aina, però també crec que és una opinió de tot el grup, per res mos esperàvem estar on som a dia d'avui, i crec que encara mos costa un poc ser conscients. Som conscients quan de sobte passen coses grosses, però que les podem viure, no? Fem una estrena i de sobte hi ha un teatre ple i hi ha una implicació d'un equip que clar, que Pitxorines se va fent gran i també el nostre equip de projecte va creixent i crec que és en aquest moment on nosaltres som conscients de les dimensions i sempre és una alegria poder treure la música de casa i fer-la, bueno, fer-la girar a Catalunya, en el País Valencià, també vàrem anar a Sardenya, i jo espero que sigui un inici d'aquestes coses, no? A mi m'agradaria molt.

0: entrem en el disc, perquè ara estem fent el genèric. Has dit tira-li cosetes. Ostres, amb la Miquela Lladó.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Molt, molt. És que la Miquela, sempre ho dic, que l'admiram molt i és una gran referent per nosaltres. Estic contenta perquè ara sent que hi ha una onada de projectes que li fan un homenatge en certa manera i crec que se li ha de fer perquè... Bueno, és pionera en moltes coses.
0: Molt, exacte.
1: Sí.
0: I és ha sigut una baula entre totes les generacions que ara esteu recollint. Sí. Que anar-la a buscar és ben bé declarar-li amor, d'alguna manera.
1: Sí, i que a dia d'avui ella segueix fent concerts i segueix cantant. Total. I no m'agrada com pensar que és una referent però que ja no està en actiu. No, o sigui, és que ella segueix la seva carrera i això també forma part de la seva carrera. I que segueixi, no?

0: Una altra col·laboració, per citar-ne, n'hi ha més, eh? La Judit Nederman hem anat a trobar per aquest Pere Gallarí.
1: Sí.
0: Molt bèstia, que això és a diferència del primer disc, potser es veu més, el joc de polifonies que jugueu.
1: Sí, teníem moltes ganes de cantar juntes. És que nosaltres cantam molt juntes i mos agrada molt cantar, i en el final la música popular, o sigui, està ple de lletres i de melodies. I en aquest cas, na Carmela, que és la cellista del grup, va fer aquesta proposta d'arranjament. I record que, bueno, pensàvem també en el disc, un poc amb l'imaginari de Pitxorines, i varen contactar amb la Judit i varen dir, bueno,
0: què dirà,
1: saps? A veure si mos contesta, perquè també, jo que sé, fa com a ser respecte, perquè la Judit també és una gran cantant amb una carrera preciosa i plena de coses i a veure, saps? I... Bueno, li varen proposar i tot d'una mos va dir, clar, parlem-ne. I a la reunió mos va dir, no, nines, és que això passarà. No passeu pena, perquè això passarà i vendré a Mallorca a gravar. I ja que hi som, feim un vídeo i serà preciós. I sempre estarem super agraïdes de na Judit. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una de les col·laboracions que et dèiem, els temes del disc trepitgen tonades, ritmes que ens poden portar molt cap a la terra... I me fa molta gràcia perquè, o almenys me sorprèn la manera que teniu de treballar les cançons, que són com petites suites. Ja ho fèieu en el primer disc, no?, de juntar dues cançons. En aquí sí. També hi heu jugat a agafar dues temàtiques o dues melodies i posar-les, donant-li una continuïtat sorprenent moltes vegades.
1: Sí, bueno, és que, clar, intentam... Sí, en aquest disc també hem volgut anar un poc per temàtiques, per exemple, xerrant de l'artesania i de les coses fetes a mà, com són els oficis, no? Uh-huh. Tenim aquesta primera cançó que obris disc que se diu Oficis, que hi ha la molinereta, el carboner, el sabater, i és guapo també anar-ho enllaçant. Aquest arranjament el va proposar Rosa Garcies. Sí, és una manera un poc curiosa que tenim. També hi ha la cançó de 3 i 3,
0: exacte.
1: Que són jocs i cançons de fer penades. Hi ha, bueno, la cançó de 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, no? I la de les penades que és la cançó que posa nom en el disc, aquest se fa la girada. Que ses nines de Manacor duen sa falda girada. Clar, això és una cançó de rodar, no? I botar corda. I això també ha traçat un poc la línia narrativa del disc.

0: mos agrada anar fent petites suites, sí, sí, se pot dir així, o anar...
1: És per posar-li un nom.
0: Narrant petites històries, però que donguin continuïtat, sí. Mm-hmm.
1: Per comentar algun dels temes, d'aquests nou temes que hi ha en aquesta falta girada, amb sa ximbomba, evidentment, comenceu amb una ximbomba ben sonada. Atenció als cants de ximbomba que ben trobats, que ben... Com us trobeu amb en Tomeu Paveres cantant-hi i siguent-hi... Aquest estil de cantar que és tan peculiar.
0: Bueno, el cantó meu és increïble. El cantó meu és un cantador de sa poble increïble i puc contar una anècdota del disc. Som-hi. Durant sa gravació, perquè en Tomeu i na Maria havien preparat aquesta intro que fan a l'inici del tema, no? I després, en el final, hi ha un petit espai on deim els darrers dies sona i els darrers dies sona, no? Hi havia com un crec que eren 8 compassos buits, que no hi havia res, i li varen dir a en Tomeu, bueno, buits, vull dir que no hi havia lletra, i li varen dir a en Tomeu, Tomeu, escolta'm, pensa qualque cosa per posar aquí, si vols. I va dir, uf, bueno, no sé, ara ho escolto. I va estar com 3 o 4 voltes escoltant-ho i a s'acabar a fer 5 o, bueno, el que sigui, no? Quan va entrar, va cantar una cosa preciosa i va ser allò el que ha quedat, perquè va ser un moment molt guapo. Crec que ha estat dels moments més guapos que hem viscut a l'estudi i també és una cançó bastant especial dins el disc. Crec que té un pes... que potser a vegades a nosaltres ens agrada molt volar i ser molt alegres, però aquesta crec que hem pogut aconseguir un pes i una serenor gràcies a en Tomeu, que també ha estat una col·laboració que ens ha emocionat molt. Ai.

0: És aquest nou treball de les Pitxorines, el Safal de Girada, que avui l'Aina Tramulles ens ha vingut a explicar. Aina, dèiem 80 bolos que heu anat fent, segurament algun mes. Com es belluga aquest estiu? Sabem que, vaja, comentàvem abans d'entrar a l'entrevista, que toca fer gira internacional, no?
1: Bueno.
0: Tornar per Sardenya.
1: A veure, jo crec que hi ha moltes cosetes a l'aire que aniran sortint, però tinc la sensació de que, bueno, tinc la sensació de dir que hi tinc un poc la certesa, no? De que et traurem a girar aquesta falda, la falda girada girarà, i, bueno, com sempre, tenim la sort de poder fer concerts a Mallorca, que mos agrada molt sortir, eh? Ara ho explicaré, però tocar a casa també és un regal, sobretot perquè tenim un públic meravellós, que cada concert és com un xute d'energia preciós, i estarem a Mallorca, també venim a Catalunya, tornem en el País Valencià, que ara fa poc que mos hi hem estrenat i va ser també una alegria. Pot ser tornar a anar per Sardenya. Crec que també farem alguns concerts per la península, pel nord i pel sud, i això la veritat és que mos faria molta il·lusió.
0: Escolta'm, ara que deies que us agrada cantar a casa. Cantar a casa és un repte també, i més quan són tonades com aquestes. Des del minut zero, la gent ho ha rebut bé.
1: Jo tinc la sensació que sí.
0: O no us ho han dit.
1: A veure, crec que a mi no... Si no ho rebem bé, a mi no... Aquesta informació no m'arriba. O sigui, crec que hi ha de tot, eh? Però tenim la sort de que hi ha un públic que mos estima molt i que s'estima molt el projecte. I jo estic molt tranquil·la tocant a casa.
0: Està bé, perquè és un lloc on compartia no només la... Sí, no és només estàs a l'escenari, sinó que la gent te segueix segur cantant.
1: Sí, és que tinc la sensació de que ja no és una cosa nostra, que és una cosa de tothom. Total. I que se fa comunitat en el final. El públic també participa en el concert i també canta, per tant, també hi forma part. O sigui, que a mi m'ajuda per ajudar a treure-me un pes de damunt i fer que la música estigui en el centre, no? Clar. I no tant la meva persona, que diguem, o les set membres del grup.
0: Sí, sí, les membres del grup, està clar. Escolta'm, marxarem amb un tema que té una mena de format d'audioconte, que és aquest Val més matinejar, que...

0: i de val més matinejar que missa anar, és una rondalla musicada que la lletra i la música la va fent a Massaihara. I les rondalles mallorquines són, són uns contes tradicionals. I la veritat és que va ser, primer de tot, va ser un encàrrec de SOCEBI de Manacor, perquè vàrem fer un bolo allà i mos vàrem dir, ostres, seria molt guai si poguéssiu musicar algunes rondalles. I, bueno, aquesta ha passat com a,
1: es filtre
0: des temps, diríem, no? Que es filtre com...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha sentat en el temps i és, i de moment és dels pocs temes originals que tenim, però bueno, que ja n'hi ha dos, tres.
1: L'Aina Tramulles, que juntament amb la Maria Drové, la Rosa Garcias, la Carmela Font, la Massaia Jara, la Sílvia Reixac i l'Abel Miquel formen part d'aquesta alenada d'aire fresc que ens arriba des de Mallorca, a les Pitxorines. Aina, moltíssimes gràcies, felicitats pel treball i esperem veure-us pel Principat. I si no, vindrem a Mallorca.
0: Perfecte, moltes gràcies.

Aquest cap de setmana, Diada de Sant Jaume, marca bona part del calendari festiu arreu del país. Són molts els municipis que ho celebren, amb aquesta festa major coincidint amb el 25 de juliol. El Baix Camp, Mas Riudoms, el municipi de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, viu els darrers dies de la seva festa. Acabarà demà diumenge. També dedica la festa a Sant Jaume, Sant Jaume d'Enveja, esclar, el Montsià, que tot just comença aquests dies i s'allargarà fins al 2 d'agost, una programació ben plena d'activitats populars. A dalt Penedès, Avinyonet del Penedès, avui i demà la festa major també, mentre que Sant Jaume de Domenys, al Baix Penedès, la jornada d'avui concentra bona part dels actes festius i protocolaris. Al Maresme, Mataró, continuen amb les Santes, que s'allargaran fins dimarts o dimecres, amb activitats ben diverses. La seva gran festa major, que viu aquests dies als seus punts àlgids i més emblemàtics, amb la celebració de Santa Juliana i Santa Sempronyana. També aquest cap de setmana celebren festes a Santa Eulària de Ronçana, al Vallès Oriental, a Sant Martí de Centelles, a Osona, a Arbúcies, a la Selva, a la Granja d'Escarp, al Segrià, a Puigverd de Lleida, també al Segrià, i als Hostalets de Pierola, a l'Anoia. Activitats per tots els gustos i per totes les edats. Que a Blanes encara hi ha concurs de focs d'artifici tant avui com demà passat en aquesta celebració de Santa Anna demà diumenge, que arribarà al punt culminant de la seva festa major. Unes activitats on cada vegada més les entitats van prenent presència als carrers i a la festa gran del municipi. Acabarem en aquest cas a Sant Llorenç d'Hortons, al Penedès, on avui dissabte celebren una nova edició del Terrasel de Gegants, una de les cites més singulars del calendari festiu penedesenc, que combina la participació de les colles geganteres amb una posada en escena d'aquest espectacle que és el Terrasel, un espectacle de carrer que s'ha convertit en una gran festa, tot un referent de la cultura popular contemporània al nostre país.

0: Muntanyes regalades i Ezballano de Salardú, des del Vall de Nit dels Ballaveu.
1: Els dissabtes de 6 a 7 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou el Mans a Catalunya Ràdio, com sempre en tota l'arrel de la Ràdio Nacional. Aquest divendres ha començat a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, una nova edició del Dansant o el Festival de Cultures del Pirineu, que enguany arriba a la 35a edició, s'allargarà fins al dia 2 d'agost. Durant 10 dies aquest festival desplegarà prop de 40 propostes de música, dansa, patrimoni, paraula i arts escèniques en diversos espais del territori. L'edició d'enguany recull noms com Anna Andreu, Magalí Sari, el Petit de Calari, el Sandra Montfort, Sílvia Bel, Neus Borrell, Obeses o l'Orquestina Trama, amb un homenatge també a Jordi Fàbregas, un festival que continua reivindicant la creació contemporània, però sempre des de l'arrel i des del paisatge, la memòria i la cultura pirinenca. En parlem amb la seva directora, la Ruth Martínez. Bon dia, Ruth.
2: Molt bon dia.
0: Del 24 de juliol al 2 d'agost, programa que dona la sensació que cada vegada creix en programació, però d'una manera controlada. No voleu que se us en vagi de mare, no?
2: No, la idea una mica a nivell de dies anem sempre ja fa 3 anys, diem que anem amb aquests 10 dies de programació, o sigui que fan el que són dos caps de setmana i tota l'activitat de la setmana, però sí que és veritat que hi ha aquesta intensitat, diguem, no, de matí, tarda i nit, o sigui, 3 actes mínim cada dia. I és veritat que n'hi ha alguns que aquest any, per això n'hi ha més, que tenen alguna prèvia o que hi ha tota una part, diguem, de contingut que creix, que té a veure amb els debats, amb les taules rodones i que d'alguna manera complementa el que és estrictament la part d'exhibició, de concert, d'activitat artística, no? Llavors sí que al separar-ho realment sí que hi ha un extra, diguem, de programació, però sempre acotat, diguem, en aquests 10 dies, que ja per nosaltres és realment un esforç molt important des del punt de vista de producció i de mans, no? Mm-hmm. De mans que fan les coses.
0: De la programació d'enguany, quin heu volgut que sigui l'eix vertebrador?
2: Mira, mantenim, no, aquesta mirada de la dansa, la música i el patrimoni. Quan diem el patrimoni, hi ha aquesta part de patrimoni material que és principal per nosaltres, però és evident que fem 35 anys i que, per tant, hi ha un punt, diguem, de balanç, de mirada enrere, de veure on ens trobem, de com ha evolucionat, i, per tant, sí que hi ha picadetes d'ullet importants, diguem, el que ha estat la trajectòria del festival fins ara, el que va ser la reformulació, el canvi de format l'any 2015, i hi ha un component, això, no?, diguem, de reconeixement a la gent que ens ha portat fins on som avui, i una miqueta de balanç que toca, perquè sempre els anys rodons, diguem, afavoreixen aquest punt d'aturada i de veure cap on vols caminar, no?
0: Del 15 cap aquí, l'aposta ha sigut molt clara a nivell de, primer, posar en valor territori i després per fer arribar al territori propostes que potser serien difícils que arribessin.
2: Totalment. I sempre amb aquest punt et diria que encara sorpresiu, eh? El que ens acaba sorprenentment és la gent veure cap una mica cap on hem d'enfocar la programació. Evidentment hi ha la part de cultura popular, l'origen del festival, la dansa amb, diguem, adjectius afegits i sense adjectius afegits, val? Però el centre és aquest element patrimonial que ens parla de la terra, que ens parla d'un territori pirinenc amb mancances en el que és l'exhibició de propostes artístiques, i això, diguem, condiciona molt i cada vegada més el que és la proposta general del festival, no? Un lloc on no hi ha, per imaginar-nos, no?, teatres, auditoris com els que puguem tenir al cap a les capitals, és evident que portar-hi segons quins projectes o els portem a través del Dansant o és molt difícil que s'hi puguin veure, no? Però després tota aquesta, diguem, feina més silent, més amagada, que són aquests 365 dies en què el Dansaneu fa feina en col·laboració amb altra gent, amb xarxes, importantíssims els projectes d'Obrador d'Arrel que estan programats, en alguns d'ells fins i tot hi hem participat en la producció, i per tant tot això hi és durant aquests dies de molt.

0: Recordem que fins al 2 d'agost i de noms de caps de cartell és que cada un tindria una cosa per explicar, cosa que no podem fer, evidentment, per antena, que ens porten des d'una Magali Sare que ja ens presentava el Descasada a la Fira Mediterrània fa, vaja, el novembre, l'octubre passat, a uns Obeses que tancaran gairebé la programació, però és que pel mig hi ha Àngels Gunyalons i també podem trobar la Magda Oranic amb un altre, en aquest cas amb una conversa tan polièdric que agafa tot un sentit tot plegat, i això no és fàcil de fer-ho.
1: Dic una mica, la programació l'anem trenant amb la gent, no? I també aquesta mirada que et deia d'intentar pensar aquesta gent que voldrien veure les Valls d'Àneu i no poden, i facilitar-ho nosaltres. I això vol dir, doncs, des de propostes que de seguida no s'han acabat entrades. Estic pensant, per exemple, no? La Dharma un pam, no? Aquest projecte de la Dharma que els tens pràcticament tiquides al damunt, no? I que, evidentment, són aforaments petits, 120 i pico, 150 com a molt, això, evidentment, esgotat. Però després també propostes més de risc, però que la gent et fa confiança. Estic pensant en aquest projecte preciós de l'obrador d'arrel de la Venidera, no? Que més ha tingut també molt reconeixement dels Premis Max, però que és un projecte brutal d'uns ballarins, dos ballarins magnífics, i que ens fa molta il·lusió que pràcticament no ens porti a la conclusió de l'edició d'enguany. I coses molt diverses, però després el dinar de cantadors, amb la gent del cant, tot, o sigui, els clàssics bàsics que hi seran sempre, no? L'Artur Blasco, aquests 25 anys de l'Escola Folk del Pireu, de les Colònies, no? De fet, recrearem les Colònies, vindrà la gent, es quedarà a dormir a l'Escola Llar, l'homenatge, evidentment, a en Jordi Sà.

0: cultura també que està, ja et dic, en aquesta gènesi, en aquests inicis del festival, i això mesclat o maridat amb propostes molt diverses, també posar en valor aquesta residència de la Núria Andorrà, que és una artista que ens parla de la terra, i aquest escallòrium, no?, aquesta instal·lació sonora amb les esquelles, que sonarà durant 10 dies. Espero que els veïns i veïnes, que ja els hi hem explicat, tinguin pietat, diguem, i que ens convidi a jugar i, en definitiva, a participar també, no? És a dir, el futur del festival està en la participació, en què la gent se'l faci.
1: Convidem a tothom a fer un cop d'ull al web, perquè és que hi ha de tot, és dansanou.cat, i una oportunitat única per visitar les Valls d'Àneu. Ruth Martínez, directora d'aquest Dansanou, gràcies per tindre la trucada del programa, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies i ens hi veiem. Gràcies.

0: Aquesta era Sandra Montfort, des de la Mona de nit, Bandida, dijous serà a Escaló, dins aquest Dansaneu que us acabem de presentar.
1: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres ho deixem aquí, esperem haver-vos fet companyia aquest matí de dissabte i sobretot haver-vos despertat amb ganes de sortir al carrer. A la producció de la Genola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb Maria Arnal, que serà a Sant Feliu de Guíxols, avui mateix a 9:45 del vespre, a l'Espai Port del Portaferrada, actuant també amb Tània. Ens sentim Jo no canto per la veu, des del 45 Cerebros i un Corazón. Que passeu un molt bon dissabte i que tingueu un bon cap de setmana. Fins demà a les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, avui hi ha gairebé 200 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal i 200 més on el risc serà molt alt. Mentrestant, els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Avui el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà la zona dels incendis. A França, un foc descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. El govern francès ha anunciat que en les pròximes hores s'afegiran nous efectius per intentar controlar les flames. Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. Als Estats Units, aquesta matinada, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
3: El president nord-americà també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
4: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i per què vull ajudar-vos a pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me a un quart mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja l'he fet.
1: Els talls de les línies R2 i R11 de Rodalies per l'esvoranc de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac compliquen la mobilitat dels usuaris.
3: Avui Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es restablirà el servei entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els passatgers afectats es queixen de la falta d'informació i dels retards provocats pels canvis de trajecte.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
7: He de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
3: En canvi, els veïns dels dos blocs desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona ja saben que tornaran a casa en les properes 2 setmanes, malgrat que encara no s'ha concretat quan tornaran el 40% dels afectats que continuen evacuats. Els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
1: Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar al setembre.
3: El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de mig milió d'euros. L'accionista minoritari Hugo Castaño es posa al capdavant de l'aerolínia a l'espera que la SEPI el ratifiqui com a nou president de Plus Ultra.
1: I Lola Índigo ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers o Juan Magán. Una de les més esperades, però, ha estat la cantant Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano. Ha pujat la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual, acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com aquest que sentim, Casanova. Al final del concert, però, no s'ha pogut fer per una indisposició de la cantant, segons ha informat l'equip de la mateixa artista. I en esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi.
3: D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci.
1: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
3: El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent del Brooklyn Nets.
0: Fins aquí les notícies.

0: quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: Sí.
2: I després a ca la meva mare, Olot.
3: Mm-hmm.
2: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
7: Et veig una mica inquiet aquests dies.
8: Ara qui viu com solíem viure?
6: Perquè tot un món s'acaba.
8: La casa, el servei.
7: Quants en veus fora, doncs?
8: Uns quants.
7: Ai, senyor.
6: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts al programa Homes Clàssics a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquest estiu ens hem marcat l'objectiu d'acompanyar-vos recuperant alguns dels programes que hem fet al llarg de la temporada. I ha arribat el dia, Pedro, de fer una cosa molt tradicional en el nostre programa.
2: Què vols dir? Una cosa molt tradicional? Parlar de música clàssica, no? A què et refereixes?
1: Això també, però la música clàssica es fa amb instruments.
2: Home, evidentment.
1: No? I veus.
2: Sí, sí. I veus.
1: Que també són instruments.
2: Sí, sí.
1: Però, clar...
2: Bé, avui en dia també amb ordinadors...
1: També és veritat. Però nosaltres encara no som tan moderns.
2: Som els homes clàssics.
1: Som clàssics. Doncs la nostra tradició és parlar d'un instrument. El piano.
2: Que pesat que ets. Mira, ho ha de saber tot Catalunya.
1: És així.
2: Ara que estem a Catalunya Ràdio, ho ha de saber tot Catalunya. Ets molt pesat.
1: Ja ho sabia.
2: Quina culpa tinc jo de que el piano sigui el millor instrument que hi ha?
1: No, ara no. Tot el col·lectiu de músics i instrumentistes...
2: Tots els violinistes... No, això és broma, però és veritat que quina culpa en tinc jo de que ens agradi tant el piano, no?
1: A veure, sent honestos, una mica de culpa sí que en tens.
2: Sí,
1: vull dir que ens has... contaminat, o enverinat, millor, de la nostra amor pel piano. Però això és un altre tema. Mm. El cas és que avui volem parlar d'un pianista xilè que, per molts, va ser el continuador, ni més ni menys, de l'escola pianística que va iniciar el grandíssim Ludwig van Beethoven.
2: Déu-n'hi-do, eh? Ens referim al gran Claudio Arrau. No sabeu qui és? Doncs no marxeu, que de veritat us encantarà. Vinga, va, comencem.

0: L'altre dia em va passar una cosa. Estava al cotxe a quarts de dues de migdia. Estava anant a l'escola de música.
1: A Cerdanyola. Devies estar a la ràdio.
0: El meu altre jo.
1: Perquè d'una dues estem a la ràdio, de dilluns a divendres.
0: El meu altre jo està conduint, escoltant Catalunya Música.
1: Evidentment.
0: Com no podia ser d'una altra manera.
1: Músic s'escolta ell mateix.
0: No, a mi mateix no, perquè a quarts de dues...
1: Hi ha l'audició,
0: no? Hi havia l'audició. I fixa't tu que, clar, evidentment, les audicions les escoltem, les audicions ja, un cop gravades, doncs ja les hem escoltat, etc. I era un fragment d'una obra de Bach interpretada per Glenn Gould, d'acord? Que jo igual l'he escoltat que 200 vegades, no? No sé què va passar.
1: I vas connectar.
0: Va passar alguna cosa que vaig arribar uns minuts tard a la feina, uns minuts que no... Si algú de la feina m'està escoltant, res, van ser uns minutets.
1: No? Vas quedar malament en Catalunya Música, en l'escola de música, tot endavant.
0: No, però em vaig quedar embadalit perquè en aquell moment, no sé, aquell Glenn Gould tocant amb aquella pulcritud, no? aquella música de Bach, em va atrapar. I m'ha passat el mateix ara. Jo ara volia explicar moltes coses, sí. No? I estem escoltant aquesta versió de l'Andante Spianato i la Gran Polonesa Brillant de Chopin, interpretada per Claudia Rau, i és impossible poder parlar perquè...
1: Està tot tan bé.
0: I et quedes embadalit. Tu sempre dius, i inclús la meva dona sempre em diu, és que tu no gaudeixes amb la música, no? Sempre m'acuseu d'això. Se m'acusa.
1: Una mica ho veiem amb els nostres ulls. Que
0: se m'acusa. Però fixa't, clar, jo gaudeixo de la meva manera. I ara estava gaudint tant d'aquesta cosa tan, tan bonica, tan perfecta, tan... Què em va passar el mateix l'altre dia? Bueno, en tot cas, escolteu Catalunya Música, que està molt bé.
1: Això que expliques, mi ha passat moltíssimes vegades d'anar amb cotxe i estàs escoltant una obra a Catalunya Música i no baixar del cotxe, malgrat que ja has arribat al teu destí, fins que s'acaba l'obra. A vegades, perquè estàs gaudint molt, i d'altres vegades per dir, l'estic gaudint molt i ara mateix no sé quina obra és.
0: Exacte.
1: I vull saber quina obra és.
0: I llavors... Acaba l'obra i surten els homes clàssics i no diuen
1: què és. Malament.
0: Per tant, això és l'Andante Spianato, la Gran Polonesa Brillant en mi bemoll major, opus 22 de Chopin. En tot cas, jo crec que per molts, i ara ho dèiem fora d'antena, jo amb la meva infància i joventut, per mi, Claudio Rau era un dels millors pianistes de que existien, i jo crec que per molts ho és, encara, no? Un dels millors pianistes de la història. Evidentment, no som nosaltres els que els portarem la contrària a tots els que ho pensen, però que intentar més entendre millor qui va ser i, sobretot, quines van ser les seves aportacions al món del piano per d'aquesta manera entendre per què es creu que és un dels millors pianistes de la història.
1: D'entrada hem de dir-vos que Claudio Rau, no us ho podeu arribar a imaginar, va ser un nen prodigi, cosa que no diem mai al voltant d'aquests grans noms, no? Va néixer, com dèiem, l'any 1903 a Xile, i quan només tenia un any, el seu pare va morir. Això és una tragèdia important, evidentment, i ho és també perquè té traducció musical, perquè això va propiciar que la seva mare, que era professora de piano, gairebé de manera obsessiva es concentrés molt en el seu fill, i això va fer que, tal com asseguren, Claudio Arrau, amb només 3 anys, ja sabés llegir partitures. I és veritat, és mentida, no ho sabrem mai. Però
0: home,
1: en tot cas...
0: No sé, si és veritat, és realment prodigiós.
1: Home, sí. Amb 3 anys...
0: Imagina't.
1: És increïble, no?
0: Imagina't. Però clar, a veure, d'aquestes llegendes de la música, llegendes en quant a personatges, eh?
1: Sí,
0: personatges llegendaris de la música, en podem esperar qualsevol cosa, eh? I algunes afirmacions... Home, hem de creure-les, ja que no tenim manera de contrastar si és veritat o no que amb 3 anys doncs, ja tingués aquesta capacitat de llegir música.
1: Si la tenia, doncs era absolutament prodigiós, en tot cas. El que sí que està clarament documentat és que als 5 anys ja va oferir el seu primer recital en piano.
0: Home, doncs això ja...
1: Això ja és prodigi en si, eh? Va ser això sí, al Teatre Municipal de la seva ciutat natal a Xile, que és Chillán.
0: I perquè sembla el petitíssim Claudio... va impressionar el públic assistent, ja que va aconseguir una beca que li permetria traslladar-se a Berlín al cap de poc temps.
1: Ara parlarem de Berlín, que va ser una etapa essencial en la carrera, sobretot formativa, de Rau, però abans fixem-nos en com ja amb només 5 anys interpretava des d'una perspectiva filosòfica, em refereixo, és a dir, com ell llegia, com havia de ser la interpretació d'un pianista de la música.

0: trobo el moment per entrar net, eh? Entrar aquí una miqueta a lo bruto. En tot cas, ara en parlem. De fet, estem escoltant una obra que em comentaves a la frontena, Pedro, que tu la vas tocar, a més, un examen.
1: Sí, sí, sí, pel meu examen de final de carrera. Sí, sí.
0: Obra facilíssima.
1: Mira, el títol ja diu la cosa. Estudi d'execució transcendental. Vull dir que executen el pianista
0: de manera transcendental. És el número 10, aquest, en aquest cas. Això sí, mateix. Sí, com sigui, anem a posar
1: el
0: context.
1: No sé si ho hem dit.
0: Sembla que estem contradient el que dèiem abans, no? Que clar. Claudio Rau preferia tocar de manera més reflexiva i menys expressiva. Podem posar aquest rec precisament per demostrar que, malgrat ell volia anar pel camí de la visió potser més filosòfica de la música, tenia la capacitat de fer també la part virtuosa, hauria pogut fer les obres per a piano més virtuoses que existeixen, sense cap mena de dubte, i per mostra aquesta gravació, que és el mateix Claudio Arrau. Sí, com sigui, Claudio Arrau, ja de ben petit, va mostrar doncs aquesta capacitat, no només per interpretar, sinó que això també és una cosa que hem dit moltes vegades, no? Una gran capacitat per entendre la música que vas a interpretar. Que a més era molt poc comú en una persona tan jove. Se sentia més interessat, el que dèiem abans, per l'arquitectura interna de la música i tota la seva expressivitat, que no pas per la possibilitat d'enlluernar el públic amb recitals molt, molt virtuosos, malgrat, insisteixo, amb aquesta gravació podem exemplificar que hauria pogut anar per aquest camí del virtuosisme.
1: El que passa és que segurament quan escoltem aquesta gravació nosaltres no el veiem tocant, no? I clar, l'obra de per si és virtuosa, però ell no hi afegeix més pa que formatge.
0: No, és clar.
1: Vull dir, ell no fa coses exagerades, sinó que fa el que està a la partitura. Per tant, també està, des d'una perspectiva de l'estructura interna, sent fidel a la seva filosofia.
0: Clar.
1: Exacte. A veure, dit d'una altra manera, a mi li interessava més destacar el talent del compositor, que estava interpretant en cada moment, que no pas destacar el seu propi talent com a pianista, i això provocaria que el seu èxit internacional, doncs encara, clar, ell no li agradava exposar-se, no? I per tant, bueno, el seu èxit internacional trigaria una miqueta en arribar.
0: De fet, en parlarem al proper programa, però com pianistes com Horowitz, que són de la seva mateixa generació, van apostar pel virtuosisme i van tenir èxit molt abans que Claudio Arrau, precisament perquè van enlluernar més ràpid al públic que no pas una visió potser més transcendental.
1: I una miqueta més de teatre.
0: Clar, sense cap mena de dubte. Clar. Bé, però és que al final un recital de piano no es fa. No?
1: Sí, però teatre mal interpretat, vull dir.
0: No, vull dir, donar-li aquesta teatralitat, sí, també aquest afectisme de cara al públic. Sí. En tot cas, i seguint en els inicis, no, de Claudio Arrau, i encara instal·lat a Xile, amb només 10 anys rebria una beca que li permetria viatjar fins a la ciutat de Berlín.

0: Pedro, em sap greu, però estem fent un programa de ràdio, hauríem d'explicar coses en algun moment.
1: No, avui m'has matat.
0: És preciós això,
1: És que és una meravella.
0: És una gran obra, sense cap mena dubte.
1: En majúscula, el segon moviment de concert per a piano. Vull dir...
0: Diguem-ho tot, el concert per a piano número 5,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però entre els concerts per a piano, en general, és que...
0: Tot i que Arrau va tocar més el 4 que el 5, com vam explicar fa unes setmanes.
1: Em sembla molt bé, però aquest és preciós.
0: I el toca extraordinàriament bé.
1: I tant.
0: Perquè aquí és Claudio Arrau amb Sir Colin Davis dirigint l'Staatskapelle de Dresden.
1: Sí, i toca en Beethoven, eh? I és que no cal dir que Claudio Arrau es considera un dels màxims exponents de la interpretació de l'obra de Beethoven per a piano. Però bueno, d'això ja en parlarem al llarg de la setmana.
0: De Beethoven i Arrau en parlarem al llarg de la setmana, però no és casual que se'l consideri un dels grans intèrprets de Beethoven, perquè això té molt a veure amb la seva formació a la ciutat de Berlín. Perquè no només se'l considera un dels màxims exponents, sinó que Arrau també se'l considera un dels continuadors del pianisme beethovenià.
1: Això és molt fort.
0: Clar.
1: Això és molt fort, o sigui, parem màquines.
0: Sí.
1: Perquè clar... De vegades pensem en Beethoven com un personatge de fa 250 anys, que efectivament...
0: Que és veritat. Sí, però ens imaginem aïllat una bombolla, no?
1: Exacte, però fixa't, tu ja estaves viu quan vivia Arrau.
0: Clar.
1: Per tant,
0: vas
1: conviure amb un continuador de Beethoven.
0: Imagina't.
1: Escolta'm.
0: Imagina't.
1: I és que quan Arrau arriba a Berlín, recordo que només tenia 10 anys, no? Doncs van acceptar-lo al Conservatori Stern i va tenir com a professor a Martin Krause.
0: Val, molt bé,
1: d'acord.
0: Enhorabona. I aquí farem una petita aturada, perquè, clar, la pregunta és: qui va ser aquest tal Martin Krause?

0: Sí, hem escoltat Beethoven, aquest és la sonata 32 amb do menor. Però parlàvem de Martin Krause.
1: Sí, senyor.
0: Martin Krause, el mestre de Claudio Arrau a Berlín, que, evidentment, si era mestre de piano, doncs va ser pianista.
1: Sense cap mena de dubte, sí.
0: Però també va ser compositor, editor i, evidentment, professor. Professor allà a Berlín.
1: Això és pel que Martin Krause va aportar. Però el que ell va rebre, què va ser?
0: O sigui, d'on venia Krause?
1: D'on venia la formació de Krause, no? Clar. Ell va ser deixeble de Franz Liszt.
0: Déu-n'hi-do.
1: Entre els anys 1883 i 1886.
0: O sigui, perdona, però herència directa de Liszt, també.
1: Clar, també.
0: Pianísticament
1: clar,
0: parlant.
1: Clar. Però és que puc seguir, eh?
0: Ah, sí?
1: Liszt va ser deixeble de Carl Czerny.
0: Sí, clar.
1: I Czerny de qui va ser deixeble?
0: Home, és el gran alumne de Beethoven.
1: Exacte. Per tant, es considera que Martin Krause va ser el continuador natural de l'escola pianística iniciada per Beethoven, seguida per Czerny, després Liszt i finalment Martin Krause. I Krause va ser el mestre de Rau, no?
0: Exacte. Sí. És ben lògic que si ell va ser el mestre de Rau, el pianista xilè seria una baula més amb la cadena, no? O sigui, Beethoven... De fet, podrien venir ja de Mozart, no? Mozart, Beethoven... I Mozart podrien
1: clar,
0: venir...
1: Mozart no va ser mestre de piano, no, de piano, Beethoven, no, clar.
0: No, però clar, ja la setmana Mozart ja vam veure que els concerts per a piano s'avançaven
1: sí,
0: i tot això.
1: Sí, però,
0: no,
1: tot
0: però
1: cas,
0: és veritat que...
1: Com
0: que...
1: A, allò deixeble directe...
0: Absolutament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no estem parlant d'una influència indirecta, no? Estem dient alumnes que van treballar amb... O sigui, professors que van treballar amb aquests alumnes.
0: Exacte,
1: no?
0: I la baula és clara, eh? Beethoven, Czerny, Liszt, Krause i finalment, Arrau.

0: Aquesta idea de Claudio Rau com a continuador del llegat de Beethoven com a intèrpret de piano és una idea, doncs, generalment acceptada pels experts en la seva biografia. No és una cosa que s'hagin inventat nosaltres, per descomptat. Però què vol dir ser continuador de pianistes com Beethoven o Liszt? Tu que ets pianista, Pedro.
1: Home, d'entrada, una gran pulcritud interpretant, per descomptant que també cal tenir una gran tècnica, si parlem de Liszt, doncs imagina't.
0: Tota la tècnica del món,
1: sí, sí.
0: No?
1: Però encara més important, parlem d'un pianista que, evidentment, o sigui, quan nosaltres parlem de que Beethoven va ser dels primers que no va voler que altres fessin cadències dels seus concerts, perquè volia la seva pròpia interpretació, i que fins i tot va demanar que li construïssin un aparell que es deia metrònom perquè tothom fes la seva interpretació, això vol dir que demanava que es respectés molt la interpretació del compositor, i per tant Rau respecta moltíssim també la música que està interpretant en cada moment.
0: I això va ser possible gràcies a l'excel·lent formació que Martin Krause va dedicar-li al seu deixeble Claudio Rau. I és que no només es tracta de saber tocar molt bé el piano, sinó que un bon intèrpret, i això, Pedro, em pots corregir, ho dic malament, ha d'entendre bé la música que està interpretant.
1: Absolutament.
0: No? Ho hem dit moltes vegades, no és només llegir unes notes, és llegir què signifiquen aquestes notes, en quin context històric han estat escrites, com entén la música l'autor d'aquelles notes, etc. I per tant això implica no només memoritzar, ara aquí hi ha un do, aquí hi ha un la, aquí hi ha un si bemoll, no, es tracta de conèixer, per descomptat, la tècnica, sense cap mena de dubte, però també això t'ha de permetre analitzar la música, conèixer el contrapunt, la història de cada composició, entendre la filosofia i tot plegat, i així és com es construeix un gran intèrpret.
1: De fet, Rau, gràcies a aquest itinerari formatiu, sempre va pensar que la música s'havia de pensar abans de tocar, I crec que és una afirmació que ens permet fer una primera aproximació a com era Claudio Rau com a intèrpret.
0: La música s'ha de pensar abans de tocar.

0: I ara escoltem Schubert. Estem escoltant un repertori excel·lent.
1: I tant.
0: Segon moviment dels moments musicals. Anem a catàleg 780, evidentment, amb Claudio Rau al piano. Tornem a l'etapa formativa d'aquest, de Claudio Rau, amb Martin Krause a Berlín, recordem, entre els anys 1911 i 1921.
1: No cal dir que l'educació que va rebre va ser molt àmplia, amb molta tècnica pianística, però, evidentment, era un músic global, no era només pianista que com tu deies al programa anterior, que només se sabia les notes i ja està.
0: No,
1: ell va estudiar contrapunt, anàlisi musical, història i, és clar, filosofia.
0: Molt important també per entendre la filosofia dels compositors, no? I del context. És per això que durant aquest període formatiu, Claudio Rau va arribar a la conclusió, això deia el Pedro al programa anterior, no? Que la música s'havia de pensar abans d'interpretar.
1: Sí, sí.
0: Em sembla una reflexió realment molt interessant perquè descriu molt bé la seva manera d'expressar-se a través del piano, no? Ressaltar més el compositor que no pas el virtuosisme de l'intèrpret. Però clar, realment, Pedro, per destacar la complexitat, la bellesa, la profunditat del compositor, has de ser un virtuós.
1: És justament el que t'anava a dir, perquè sembla que estem banalitzant el fet de que ell era un gran pianista virtuós. No? Clar, això un virtuós ho pot dir, de dir no, jo penso abans les obres abans d'interpretar-les, clar, però arriba a interpretar-les primer. No?
0: Sí. Perquè... La sonata de Hammer Clavier...
1: No, jo l'estic pensant.
0: L'estic pensant. No. Quan molts diuen, no, és que no me la pensi, clar. És que no tinc dits per... Si la pots arribar a entendre, però igual no la pots arribar a interpretar.
1: Per això, que jo crec que és donar-li la volta i arribar a un punt més d'evolució pianística, no?
0: Clar, o sigui, clar.
1: Perquè... I jo no dic que Horowitz no pensés la música també, eh?
0: Segur que sí. A més, Horowitz va demostrar que tenia una gran intel·ligència escènica, perquè sabia ficar el públic a la butxaca, i això no és gens fàcil,
1: Sí, però imagina't que ell va ser dels primers que va interpretar Rachmaninoff als Estats Units,
0: Absolutament, sí.
1: És un gran pianista. Però clar, el fet de poder dir abans d'interpretar-la l'has de pensar... vol dir que tens tota la capacitat per interpretar-la.
0: És el que dius, clar, això vol dir que sí, agafes una partitura complexíssima i te la mires,
1: sí.
0: I saps que la pots fer, m'ho penso.
1: Exacte. Clar. Doncs fixa't, abans parlaves, entre els anys 1911 i 1921, que va estudiar amb Krause, i també llavors és durant aquest període quan un compositor nascut a Bonn és el centre del seu univers artístic.

0: Clar, si tu, Albert, imagina't que ets un jove pianista i vas...
1: És molt imaginar, no soc ni jove ni pianista.
0: Tu imagina't que ets un jove pianista i estudies amb Alicia de la Rocha.
1: Déu-n'hi-do.
0: El més normal és que Alicia de la Rocha t'introdueixi dins del món sonor de Enric Granados.
1: Sí, no? Entre d'altres, però sí, segur.
0: Va ser alumna directa de Farm Marshall i, per tant, de l'escola directa.
1: Continuadora.
0: Doncs clar, dintre d'aquesta mateixa lògica, és lògic que Martin Krause, que venia d'aquella cadena de compositors i músics...
1: Beethoven, Ernie Liszt, etc.
0: Doncs clar, és normal que introduís a Claudio Arrau al món pianístic de Beethoven, no? Perquè, bàsicament, era el continuador, però també perquè tenia elements que li permetien expressar la seva manera d'entendre el piano.
1: Clar, clar, és veritat. Això és una molt bona reflexió, perquè pot ser el continuador d'un compositor, en aquest cas és Beethoven i es fa de mal dia, però imaginem que fos un altre compositor o un altre pianista que té obres poc interessants. Uh-huh. I tu ets un pianista que t'agrada molt anar a la profunditat, a l'expressivitat i tal. Clar, s'ha de donar el cas que el compositor et doni peu a això.
0: Clar.
1: Les seves obres et donin peu a això. I en aquest cas, en la música de Beethoven, lògicament, arrau i troba aquest món musical, no? Que és profund, greu, reflexiu, també virtuós, si vols, en molts moments, eh? Per tant, una visió en la que ell coincidia de la música que l'acompanyaria al llarg de tota la seva vida.
0: Sí, el que passa és que l'any 1918 una mort causaria un gran impacte personal.

0: Què va passar l'any 18? Doncs, d'entrada, raó, fem números, eh? Va néixer el 3, per tant, tenia 15 anys. El 1908 va morir el seu mestre, Martin Krause. I clar, no era només el seu mestre. Penseu que Rau venia de Xile, el va acollir que era molt petit.
1: El seu mentor.
0: I això li va provocar una gran depressió a Claudio Rau amb només 15 anys.
1: Clar, però fixa't, eh? No només això, eh? Normalment una persona als 15 anys... No sé, estic pensant en el meu fill petit, que té 15 anys,
0: sí.
1: No? Ell, doncs, està començant a formar-se com a professional d'un instrument.
0: Sí, fa molts anys que toca el violí, el teu fill, en aquest cas, no és pianista, és violinista.
1: Però amb aquesta edat comences a veure, a dir, ah, doncs mira...
0: T'he dit, sí, té possibilitats.
1: Jo, exacte, sí. Però, per tant...
0: Sí, vull dir ara... que el teu fill, que és molt bo, jo els he escoltat en directe moltes vegades, els teus dos fills són molt bons, però va aprendre el petit, que en té 15, malgrat ser molt bo, a nivell formatiu com a violinista, li queda un gran camí per endavant
1: aquí
0: encara,
1: està.
0: No?
1: Exacte, vull dir... encara segurament a la seva vida tindrà molts professors per davant.
0: Clar.
1: I que li aportaran tot això, no? Doncs fixeu-vos, Claudio Rau va considerar que amb la mort de Krause, amb només 15 anys, la seva formació ja s'havia acabat, ja s'havia completat i mai més va tenir un altre mestre.
0: Ara, perquè sabem de l'èxit de Claudio Rau.
1: Sí, però...
0: però hauria pogut significar el fracàs.
1: I, absolutament.
0: No, vull dir,
1: i quina decisió, no?
0: Clar, vull dir, realment és una decisió com molt difícil. Hem dit que va estar fins al 21, més o menys, 20-21, a Berlín. Doncs va estar aquest parell d'anys més formant-se sol, sense mestre.
1: Formant-se sol, m'imagino que estudiant, provant.
0: Quasi sense fer concerts, en feia algun. M'imagino que els devia fer també una miqueta per una qüestió econòmica, per poder anar seguint pagant la llum, no?, allà a Berlín. Fins que... l'any 1920, aquest jove estudiant que amb 15 anys va deixar el seu mestre va morir, va decidir no tenir cap mestre més, que es va seguir formant com a sol, com a pianista ell mateix, l'any 20 rebria el Premi Liszt. No és un premi menor.
1: No.
0: Doncs bé...
1: amb 17 anys. L'any 20 tenia 17 anys.
0: Doncs amb 18 el va tornar a guanyar.
1: I això, malgrat pensem que ens porta cap a Liszt, fixa't, ens porta de nou fins a Bach.

0: Després de guanyar el Premi Liszt, 2 anys seguits...
1: Que no és un tema, o sigui, guanyar el Premi Liszt ja és un mèrit. Sí, 2 anys seguits és una bogeria.
0: A partir de llavors van decidir que qui havia guanyat...
1: Ja no era un tercer cop per la mica rau.
0: Doncs ell va decidir començar a fer concerts arreu d'Europa, fent una cosa que, fixa't, és molt fort, això. Ni tan sols el propi Ludwig van Beethoven va aconseguir.
1: També diu que tenia aquest punt obsessiu, sí, no? De, jo haig de fer això.
0: I tant.
1: Petit i petit anar per aquest camí.
0: I tant.
1: Què va passar? Doncs va voler interpretar sense partitura...
0: És molt fort, això.
1: ...el clavecí ben temperat de Bach. I direu, i què? No hi ha molts pianistes que surten a l'escenari a fer molts concerts de memòria?
0: No.
1: Home, doncs què? Doncs que el clavecí ben temperat de Bach són un total de 48 preludis i 48 fugues. 48 i 48.
0: Cadascuna amb una tonalitat diferent. Cadascuna amb una tonalitat diferent, amb temes diferents.
1: És una bestiesa.
0: És molt fort.
1: A nivell mnemotècnic, o sigui, evidentment, tècnicament és difícil, però memoritzar tantíssima música tan diferent,
0: sí,
1: és una barbaritat.
0: Sí, sí. A veure, com us dèiem, fixeu-vos si és complicat que el propi Beethoven va intentar memoritzar tota aquesta obra, però mai va aconseguir fer-ho ni tocar-la en públic.
1: Però aquesta és una altra, també tenir la valentia de fer-ho en públic. Uh-huh. Un concert que dura 25 dies, no? Perquè...
0: tot... Home, és llarguet. Sí, sí.
1: En tot cas, per tot plegat, Claudio Rau ens demostraria amb això que, a més, tenia una memòria prodigiosa.
0: I tant.
1: A tot el que l'hem anat explicant, li hem de sumar aquesta memòria prodigiosa. El curiós del cas és que, malgrat aprendre's de memòria tota aquesta obra, del Clavier ben temperat, mai va voler gravar-la.
0: No
1: existeixen gravacions discogràfiques d'aquesta obra de Bach en les mans de Rau, ja que, en fer-se més gran, va considerar que Bach només es podia interpretar amb els instruments que el compositor alemany va concebre les seves obres, per tant, amb el clavecí. De fet, es diu el clavecí ben temperat.
0: Exacte.
1: I no pas el piano ben temperat, i per això va decidir que no les interpretaria i, sobretot, no les enregistraria.
2: Gaudeix dels clàssics amb els homes clàssics.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
5: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
2: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
6: Sí, sí. M'encanta.
5: Una tria musical de categoria.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
5: Oh! Fixa't com sona.
2: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
5: sí.
2: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
4: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
2: La música s'ha de pensar abans de tocar. Aquesta era la màxima del xilè Claudio Arrau, el pianista hereu de la tradició iniciada per ni més ni menys Beethoven. L'Albert Galceran i el Pedro Pardo, els homes clàssics, et proposen apropar-vos a aquest gran mestre del piano ara a Catalunya Ràdio.

0: Avui estem aquí...
1: Estem vivint un món de contradiccions des de la nostra perspectiva, esclar.
0: Perdona, Albert, ara em diràs que aquest Beethoven està fora d'estil.
1: Em sembla més Bach que Beethoven, diguéssim, no? Sí, és a dir, aquesta nitidesa, aquesta rapidesa, aquesta fins i tot tan estricta, rítmicament parlant, en la que està interpretant Claudio Rau, aquesta és el primer moviment, la Presto la Tedesca, la sonata per a piano 25 en sol major de Beethoven, repeteixo amb Rau al piano, doncs em sembla fins i tot una visió més del classicisme o més enrere del barroc,
0: sí.
1: No, però que no pas tal com interpretava Bach fa un moment, que em sonava molt més romàntic, no?
0: Exacte, és que abans, fixa't, al final tornem al l'ús del pedal, no? L'ús del pedal que fa que...
1: Aquí tampoc hi ha pedal.
0: Exacte, no, per això dic, l'ús del pedal amb Bach ens donava la sensació de que era un Bach romàntic, i ara l'ausència, no, de pedal fa que sembla que sigui una obra preclàssica, no? En tot cas, també us hem de dir que per a Rau, allò que vam dir al programa anterior, la música s'havia de pensar abans de tocar.
1: Per tant, això que estem aquí a l'ocubre nosaltres, ell ho havia pensat.
0: Exacte.
1: Segur, eh?
0: No, segur. Era absolutament premeditat, és rellevant saber què pensava Rau sobre la música per a piano de Beethoven per poder entendre les seves interpretacions.
1: Clar, Rau considerava que Beethoven no era un compositor més. Crec que en aquest aspecte li donem la raó, no?
0: És del nostre club.
1: No li portarem la contrària. Però no només això, sinó que considerava que l'eix central era... Beethoven era l'eix central... Beethoven, no cap altre compositor, sinó Beethoven era l'eix central de tota la literatura pianística.
0: Per tant, Claudio Rau, papa de la nostra religió.
1: Ho podríem considerar.
0: És un dels grans bisbes.
1: Però és una afirmació contundent tenint en compte que el piano era molt jove com a instrument a l'època de Beethoven, no?
0: Però clar, és que Beethoven era un visionari.
1: Això també.
0: Absolutament,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, i per què Rau pensava tot això? Doncs perquè, segons ell, amb Beethoven, atenció, tot té conseqüències morals.
1: És potent aquesta frase, Amb Beethoven tot té conseqüències morals. Jo crec que és una afirmació que a Beethoven li hauria agradat escoltar.
0: Segur.
1: Bé, escoltar o llegir, pobret, perquè...
0: Segur.
1: En tot cas, tenint en compte la importància que va donar... Clar, sí, tenint en compte la lectura política que donava ell a la seva música, la importància que donava a la llibertat i l'humanisme a la seva obra,
0: humanisme,
1: que tot tingui conseqüències morals, em sembla una definició extraordinària, no?
0: Sí, segurament per això Rau hi connectava, no? I també per això va interpretar al llarg de tota la seva carrera les sonates per a piano de Beethoven, i esclar, en tenia una visió molt singular.

0: reconèixer que tocava molt bé el piano, eh? És que és increïble, increïble. D'entrada hem de dir que les composicions de Beethoven són les que més va interpretar Claudio Rau al llarg de la seva carrera. Són les obres que més va interpretar. Totes. De fet, per molts, són la identitat artística de Claudio Rau. I també Beethoven va ser el compositor que més va influir en la seva idea del so que ha de tenir el piano.
1: Sí, per a Rau, les sonates no eren obres aïllades, sinó que totes unides conformaven una gran obra. Una mica això que dèiem del Nou Testament i l'Antic Testament.
0: Sí, ben bé.
1: Doncs això, eh? Per això tenia interès en tenir-les incorporades totes al seu repertori. Perdona, anem sumant. 48 preludis i fugues de Bach.
0: 48 i 48.
1: Sí, sí, exacte. I 32 sonates.
0: Amb tots els seus moviments.
1: Exacte.
0: Clar, clar.
1: No?
0: És una... És una, estem d'acord que és una bogeria.
1: Entre les quals hi ha una taja amb el clavier.
0: A més a més.
1: No?
0: Sí. I a través... sí, que a més la devia enfrontar com l'haig d'interpretar.
1: Exacte.
0: No? O sigui, com l'enfoco?
1: Vaig a pensar-la abans.
0: No, no és només... No, treu-la, que ja és un mèrit. No. La traurem d'aquesta manera, no?
1: Sí, sí, sí. Doncs clar, ella a través de tot aquest opus pianístic doncs volia que s'entengués la grandesa i profunditat de Beethoven.
0: Per exemple, en les sonates opus 2, de fet estem escoltant ara la seva primera sonata, el número 1 en fa menor, opus 2, que són les primerenques, per tant, de Beethoven, a Rau hi troba, diu, això són paraules de Rau, són reflexions seves, i troba un conflicte. Per tant, ja les comença a distanciar del classicisme de compositors com Haydn, no? Tot i això, també, diu, mostren menys tensió estructural.
1: Estic absolutament d'acord, eh? L'últim moviment d'aquesta primera sonata ja és Beethoven. O sigui, l'últim moviment d'aquesta primera sonata sí que té un acompanyament, però la mà dreta són bufetades al teclat. És xon-xon-xon. Això ni Haydn ni Mozart ho haurien fet.
0: Ja marca un perfil diferent.
1: Exacte, sí, sí. Ara bé, malgrat ell considerés important la totalitat de les sonates per a piano de Beethoven, el cert és que les que formen el nucli de la seva carrera són les que Beethoven va compondre a la meitat de la seva vida.

0: Sonates com la Patètica, la Passionata, que és aquesta que estem escoltant ara, o la Waldstein, són algunes de les que més va interpretar Rau al llarg de la seva carrera i, de fet, també són algunes de les més conegudes del catàleg de Beethoven.
1: En aquest Beethoven mitjà, podríem dir, no, que està, no és una obra, no és una època ni d'inicis de carrera ni tampoc al final, és aquest Beethoven mitjà, però probablement el més conegut, el més popular.
0: Sí, la Passionata és l'opus 23.
1: Sí, estem allà al mig, no? A Rau hi destaca drames interiors, no?, defugint de la teatralitat, i accentua l'enorme pes emocional que contenen aquestes sonates, i de fet només escoltant aquest inici ja hi notava molta emoció, no?, amb aquesta intensitat, aquest contrast, quan de cop i volta primer hi posa molt, molt de pes i molta intensitat, i de cop i volta toca amb una delicadesa sublim, no? Tot això et permet, precisament, poder veure aquesta visió que en té a Rau de les passions en la música de Beethoven.
0: De totes maneres, per molts, on a Rau brilla especialment és interpretant les sonates de maduresa de Beethoven com aquesta.

0: Aquesta que escoltem és la sonata per a piano número 31 en la bemoll major, opus 110 de Beethoven.
1: Opus 110, eh?
0: Opus 110.
1: Han passat uns quants opus, eh?
0: Sí,
1: des de l'apassionata.
0: La passionata era el 57, l'opus 57.
1: Opus 57.
0: I ara estem al 110. I t'adones, ara escoltant la Rau pensava, escoltant aquesta peça, que no és especialment... Jo trobo que és molt difícil, no?
1: Piano.
0: Vull dir que l'escoltes amb la agilesa amb la que toca i tal, i dius, segur que hauria pogut tocar el que tocava Horowitz, per entendre's, sense cap mena de problema. Realment, si no ho va fer, perquè no va voler.
1: I tant.
0: Perquè pots arribar a pensar, no, ho fa perquè és molt difícil. No, però també costa molt, eh?
1: No, i tant, sí, sí. A veure, si ve cert que aquestes sonates de maduresa, precisament a Rau, les va tocar, sobretot quan ja era madur, al final de la seva carrera, avui doncs, hem volgut destacar la seva visió, no? Així tenen una idea aproximada precisament de quina idea i quina filosofia tenia de l'obra per a piano de Beethoven.
0: El que dèiem, aquesta és la sonata 110, que juntament a la sonata 109 i 111, les tres últimes que va compondre Beethoven, es consideren el cim de la relació entre Beethoven i el pianista Claudio Arrau. Per això, no són pocs els que consideren que en aquest repertori Claudio Arrau encara a dia d'avui és directament insuperable per aquesta vinculació no només a la tècnica, sinó sobretot en la ment dels dos genis, no?
1: Exacte, exacte. Per exemple, en aquesta sonata opus 110, ell considera que Beethoven la va concebre des de l'espiritualitat i la transcendència. I clar, això li va permetre explorar doncs, el seu enfocament justament amb aquesta obra de Beethoven.
0: Anem a fixar-nos en alguns detalls que per a Rau eren importants. Per exemple, escolteu, i ara ho comentarem, l'inici del tercer moviment, l'adagio Manon Troppo.

0: estem continguts,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Fixa't, és que és molt clar això que estem escoltant, eh? Perquè segons la visió particular de Rau, que a més a més compta amb el suport de molts musicòlegs, eh? Aquest principi del tercer moviment, d'aquesta sonata, representa el patiment humà, el sofriment, no? I que molts relacionen precisament amb la situació personal que vivia Beethoven. Per tant, també faria referència al patiment que sentia a causa de la seva sordesa i la malaltia que l'acompanyava.
2: Per tant, per a Rau, era important destacar aquest caràcter de la ment quan interpretava aquest tercer moviment de Giovanni Troppo de la sonata Opus 10, la número 31 de Beethoven. Però un lament que, a més, clar, estem parlant de música de Beethoven, no? Per tant, també la filosofia de Beethoven. Un lament que esdevé una lluita humanista interior sense voler caure en la derrota en cap moment. I això ho expressa, sobretot, a la fuga final.

0: som estrictes, Pedro, una fuga estrictament és un exercici de contrapunt.
1: Sí, home,
0: mirat fredament, no?
1: Evidentment, sí. Clar, i un programa de ràdio són un conjunt de paraules.
0: Sí, és veritat, i músiques també, no?
1: Exacte.
0: Però en tot cas, Rau interpretava aquesta fuga específicament, de la sonata 31 de Beethoven, com un acte moral, una reconstrucció de l'esperit en aquest context, no?, de dolor general que sentia Beethoven, que podríem percebre a l'inici del tercer moviment d'aquesta sonata 31, opus 110 de Beethoven, que si anéssim escoltant la fuga sencera té una mica l'esperit de la novena, en el sentit que de cop i volta, malgrat la foscor, apareix aquesta llum, no?
1: Sí, sí, sí. En resum, podem adonar-nos de la profunditat interpretativa de Claudio Rau i que, en efecte, doncs ell finalment deia la veritat. És a dir, pensava molt la música abans d'interpretar-la.
0: Molt, molt. De casa havien dit, ja estàs pensant altre cop.
1: Claudio Rau va ser un gran pensador, però sobretot un gran intèrpret, un gran músic, fins al punt de que a dia d'avui es consideren les seves gravacions una absoluta referència, sobretot pel que fa a les obres de Beethoven, per a piano, clar.
0: És per això que volem acabar aquest programa d'avui, aquest programa Homes Clàssics de Catalunya Ràdio, escoltant el final del tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 5, L'Emperador.
1: Impressionant.
0: De Ludwig van Beethoven, un esclat de llum que podrem escoltar interpretat, evidentment, per a Rau, al piano, dirigit per Bernard Haitink, amb l'orquestra de la Royal Concertgebouw.
1: Pau Blasi, el muntatge i el control tècnic, i Olga Cardús, de la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Bon dia, són les 8. Gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Mentrestant, més de 160.000 persones evacuades entre Espanya i França. Els focs que cremen a Madrid i Àvila ja han calcinat 20.000 hectàrees i més de 22.000 el que crema a Bordeus, que ha obligat a tancar l'aeroport. Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet broma sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Netanyahu per crims de guerra a Gaza, ha dit que recorrerà una decisió que considera injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els cités a declarar a començaments de setembre. Aquesta setmana tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Zapatero pel rescat de la companyia. Aquest matí es preveu que DIF i el Ministeri de Transport concretin la data de restabliment de les línies de Rodalies R2 i R11 sense servei des de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per l'esfondrament provocat per les obres de soterrament de les vies. Mentrestant, els inquilins del 40% dels pisos evacuats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona encara no tenen data de retorn a casa seva. Demà els pagesos tornaran a tallar la C14 a Tàrrega per exigir mesures per contenir la fauna cinegètica i protestar contra les zones d'especial protecció per a les aus. La setmana que ve repetiran les mobilitzacions a Maials, al Segrià. Les onades de calor també afecten la fauna salvatge. A Catalunya, el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrussa ja han batut el rècord d'ingressos diaris, una situació semblant amb què s'han trobat els altres tres centres de recuperació que hi ha al país. El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis en un concert al Palau de la Música en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Sobre l'escenari s'han pogut escoltar quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell.
1: Esports. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 2:15 del matí, dos partits amistosos més amb presència catalana, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari a l'Alpe d'Huez de la General. Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte a Remco Evenepoel. Avui, etapa reina.
0: I pel que fa al temps, avui baixen les temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions a aquesta hora d'Eva Compte Martí.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem destacant que avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons la previsió dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i també la Serra del Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia que les condicions meteorològiques afavoreixin el combat contra les flames.
3: Que no me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: A França, aquesta matinada s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen 6 minuts de les 8 del matí. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar que es va anul·lar, recordem, fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. Dilluns que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. I el Tribunal Penal Internacional, ho destacava amb els titulars, ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia, que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions d'una de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Fa un parell d'anys, Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de defensa, Yoav Galant. La votació per destituir el ja exfiscal en cap del TPI s'ha fet en secret i a porta tancada amb 82 dels 125 vots a favor. I dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat una mica més de mig milió d'euros. Tot plegat al dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1.300.000 euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Dijous, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va voler destacar que tenen un valor inferior al 1.000.000 d'euros.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
6: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: La resolució també inclou tres manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, condemnat per desobediència. Sarracán diu que està content de girar full, però recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
6: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: A més, ahir el govern de Salvador Illa va demanar al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Mentre DIF anuncia la instal·lació d'una conducció provisional per permetre la circulació de l'aigua del rec Comtal, l'esvoranc provocat per les obres del soterrament de les vies continua comprometent la mobilitat dels usuaris de l'R2 i l'R11. Aquest matí l'empresa ferroviària i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es podrà restablir el servei d'aquestes dues línies tallades entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns usuaris ens resumeixen la seva odissea particular.
7: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
8: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
9: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: La intervenció d'ADIF hauria de permetre restituir el cabal al canal després que s'hagi desviat per evitar la filtració d'aigua al forat i treballar en sec en la reconstrucció. Això pel que fa a l'esvoranc de Montcada i pel que fa a l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, la setmana que ve i la següent podran tornar a casa els veïns dels dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data de retorn. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona i explicava també que els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
10: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: Com dèiem, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. I un treballador va morir ahir, divendres, en un accident laboral a les obres del camp del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
11: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys. I mig centenar de tractors van tallar ahir a la tarda a la C14, a l'altura de Tàrrega, a l'Urgell, en direcció a Agramunt, per protestar contra la sobrepoblació de conills i les zones d'especial protecció per a aus, perquè diuen que els perjudiquen les collites. Demà els pagesos repetiran l'acció, també al mateix punt, i la setmana que ve preveuen fer talls a la C12, a Maials, al Segrià. Quan hi ha unanimitat a reconèixer que l'abandonament del camp afavoreix la propagació dels incendis forestals, Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, demana que s'atenguin les demandes del sector.
12: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la seta, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Amb aquestes protestes, els pagesos volen que el Departament d'Agricultura implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent i perquè replantegi també la gestió de les epes.
2: El temps.
0: I quan és un quart de vuit, el temps amb en Tomàs Bolina.
13: Avui canvi de temps, un canvi que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat. Un matí majoritàriament assolellat a bona part del país, però amb intervals en núvols ja en punts de la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, podrien donar ja alguna primera gotellada al llarg del matí d'avui, especialment cap a la costa central, i després ja a primeres hores de la tarda els ruixats podran començar a afectar alguns punts que començaran per la zona del Vallès, però també l'interior de les comarques gironines, l'Alt Pirineu, també l'Aran, ruixats que localment podran ser de caràcter tempestuós i que podran anar acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra i també d'alguna ventada forta. Durant la tarda, els ruixats apareixeran també a l'interior de les Terres de l'Ebre, també localment podran anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós que no pas els últims dies. Diumenge persistirà la situació d'inestabilitat, de fet durant la nit i la matinada de diumenge els ruixats podran ser freqüents en alguns punts de la costa central, localment amb tempesta. I durant el dia les nuvolades tornaran a créixer i a la tarda repetiran aquest diumenge a l'interior de les comarques gironines i en tota l'àrea del Pirineu alguns ruixats, localment alguna tempesta que també podrà ser forta.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I encara sobre la calor, la setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor i Alemanya està preparada per al fred, però no pas per a les altes temperatures que aquest estiu han fos, recordem, les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per a la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
15: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
14: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
4: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
14: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Un parell més de qüestions sobre la calor. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris, Montse Poblet.
16: Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
17: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
16: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits com les orenetes o les caderneres que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
18: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
16: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: I més conseqüències de la calor, les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller a Isona i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga a reduir el temps d'excavació i alenteix, per tant, l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
19: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller a Isona.
20: Al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos que ens ha cedit el Centre d'Estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
19: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
21: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del dematí a 1.
19: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
0: I el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Reunit sobre l'escenari, quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell, Marc Ruiz.
22: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn, fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Amb Baida, de 1981, la trompeta fa pensar en Sketches of Spain mentre treballa sobre la base funky que proposa Miller amb el baix. Amb Fat Time, de 1980, la trompeta sona solemne i del lament allargassat passa un núvol de pensament sobre el coixí dels teclats. El saxo és càlid i líquid, sinuós, com una nit xafogosa d'estiu. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I així ho demostren en una classe magistral d'improvisació quan ensenyen com cada músic improvisa sobre la melodia senzilla de Jean-Pierre per crear una cosa nova. La banda de We Want Miles no oblida l'època elèctrica de Davis i es permet perdre's al bosc de psicodèlia d'In a Silent Way i la delirant Bitches Brew. Marcus Miller ha rematat la feina fusionant Someday My Prince Will Come amb Tutu, cançó seva, però que dona el títol al disc de Miles Davis dedicat a Desmond Tutu. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Esports. Francesc Ripoll, bon dia.
1: Bon dia, el Barça ha saltat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada per la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Casador. Els gols els han marcat Héctor Ford i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat tots els arrels fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i el rival serà l'Al Ahly.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Avui hi ha dos amistosos més en presència catalana. A 11:15, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblaus i arlequinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nejarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt a la Lliga. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
1: En clau marcat el migcampista Antonio Roca, Marce s'ha dit al Mallorca de segona divisió de la propera temporada. I el Sabadell va fer oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: D'altra banda, el Girona juga davant l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estaix de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat a 0 contra l'Alcadi Aixi, ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit a porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club. Per la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip, i la defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Parlem de ciclisme. Tadej Pogacar va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i sentencia encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió, que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant fins a l'últim quilòmetre, on ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
23: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: A la general, Pogacar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui, 20a etapa, etapa reina, 171 quilòmetres d'alta muntanya entre les Bordesens i l'Alp d'Huez, amb ascensions de categoria especial al Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraph de primera i també amb el final a la Sarenne.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I en hoquei patins, ahir es van celebrar sortejos de diferents competicions europees de la Champions, que estrena format Lligueta. Jugaran la primera jornada Calafell Liceo, Igualada Tricino i Saint-Omer Barça.
0: Ara són 8:45, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Uns 200 municipis de Catalunya estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això mentre continuen cremant els focs de Madrid i Àvila, que han calcinat 20.000 hectàrees. També segueixen actius sense control els focs de Bordeus, que han obligat a tancar l'aeroport a causa dels incendis d'Espanya i de França. Hi ha més de 160.000 persones evacuades. Mentrestant, Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos, recordareu, es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet bromes sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. En la pròxima mitja hora, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que el nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El delegat, el deganat, volem dir, de Barcelona, diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. També ens farem ressò que avui comença el festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Pablo Alborán obrirà avui la nova edició del certamen en l'únic concert que té previst per aquest estiu a Catalunya. Entre les actuacions programades al festival fins al 10 d'agost també hi ha un concert de l'Ax en Busto i Gossos i la triple actuació dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I en esports, Francesc?
1: Que destaquem que el Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa en un partit a porta tancada. Avui dos partits més amb presència catalana, Espanyol, Sabadell i Girona a la vez.
0: Tot això en un dissabte en què baixen temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. Al matí serà encara bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamars i ventades. Avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell

0: excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando. Pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: D'altra banda, aquesta matinada a França s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
2: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
4: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
1: El sopar que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar precisament a un tercer mandat. I encara de la crònica internacional, Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret. Tot plegat després d'un tiroteig on van morir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van tenir lloc a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments, una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Per la qual cosa, el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
6: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicació i majors recursos.
1: Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I parlem ara d'educació. Les ràtios a les aules, que marca l'actual llei a Catalunya, són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per classe que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents aquest curs, Sara Canyeter.
7: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa

0: directe entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
1: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
0: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte, i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
1: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
0: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
1: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
0: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
2: I ara música.

0: Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey, després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums, el top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, actua al Poble Espanyol per presentar el nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Bars, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. De la desena de propostes per als pròxims dies, en destaquen dues: un concert conjunt de l'Ex Embusto i Gossos i la triple actuació, el dia 31 de juliol, dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ens ho explica des de Roses Fèlix Martín, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santissó.
1: El concert del dia 31 l'han batejat com el del so d'una generació.
2: L'home que treballa fent de gos a les festes infantils.
1: En Ferran Piqué, dels Amics de les Arts, ho qualifica d'ocasió única.
3: Nosaltres estem fent la gira de celebració dels 20 anys, però, evidentment, no, el sonar d'una generació doncs, portarà això molta gent a reviure moments de fa dies. I crec que l'espai és immillorable, Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, és un espai fantàstic.
1: I en Ramon Mirabet posa de relleu la feina de tots aquests anys.
4: Tenim en comú que hi ha molta feina al darrere que no es veu. Que si els Amics, Blaumut, jo mateix portem tants anys sobre els escenaris, és perquè al darrere hi ha un públic que té ganes d'escoltar-nos.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
1: Dels Blaumut, Xavi de la Iglesia destaca que serà la primera vegada que compartiran tots tres escenari.
5: Interessant, perquè no ha passat mai. No ha passat mai, i la veritat és que ja ens hem trobat alguns cops amb els companys i ostres, tenim moltes ganes de que passi aquest concert.
1: Serà una nit per recordar els èxits d'avui, però també els de fa 20 anys o més, que van fer ballar tota una generació. Ha destacat el director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival, que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé, i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
2: No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto.
1: Per a l'estrena d'avui, els Sons del Món acollirà l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán, que està de gira amb la proposta Global Tour Kilómetro Cero. El concert començarà a les 10 del vespre. En els pròxims dies també seran a la Ciutadella de Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Fangoria i Nancy Rubias. Tot això sense oblidar l'oferta del Village, amb food trucks i les propostes de cellers de l'Empordà, amb música fins a la matinada.
0: I de l'Empordà anem cap a Barcelona, perquè aquesta nit hi ha hagut un concert accidentat de Lola Índigo, que ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival, que es fa al Parc del Fòrum de la capital catalana.

0: Lola Índigo, que ha fet pujar la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com Mujer Bruja, Casanova, que sentim ara de fons, o Ya no quiero na, no ha pogut acabar la seva intervenció per una indisposició, segons ha informat l'equip de l'artista. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers, Juan Magán, J.C. Reyes, De La Rose, Kid Badu o Alejo. Una de les artistes més esperades, però, ha estat Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano. I a França, notícia destacada, un nou robatori en un museu de França, mesos després de l'anomenat robatori del segle. El Museu del Louvre, aquest divendres, ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix, al museu de Châtillon-sur-Seine, a la regió de la Borgonya. Ja hi havia hagut dos intents previs de robar aquest collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de Vix. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes i a cara descoberta han trencat la vitrina on s'exposava la joia i han pogut marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
1: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
2: Avui un dia en què les temperatures baixen, l'ambient serà menys calorós ja que la setmana passada. Tot aquest cap de setmana l'ambient serà menys calorós, però també més inestable. Aquest matí, amb moltes estones amb sol, però ja amb algunes nuvolades a la costa central, que al llarg del matí ja podrien donar alguna gotellada que podria afectar l'àrea de la costa de Barcelona i també l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. De fet, a partir de mig matí, migdia, els ruixats ja apareixeran en aquests sectors, localment amb tempesta. També n'hi haurà al llarg de la primera part de la tarda, que afectaran punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran, i durant la tarda vespre aquests ruixats es mantindran presents a la meitat nord del país. Localment podran acompanyats, ja ho diem, de calamars o de pedra i també de ventades fortes. Al llarg de la tarda vespre podrà aparèixer també algun ruixat o alguna tempesta a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats també apareixeran de nou en àrees de la costa central, localment amb alguna tempesta forta que pot arribar fins i tot a l'àrea de la costa de Barcelona, amb ventades que poden anar associades a aquestes precipitacions. Al llarg de diumenge, el dia serà variable, moltes estones amb sol, però també amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer en tota l'àrea del Pirineu i que durant la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes que podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. La temperatura amb tendència a la baixa, amb un ambient que serà més normal per l'època de l'any.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors, que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
3: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
4: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
5: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
6: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. I front comú del Consell General i dels Ajuntaments aranesos contra el Pla Plàter, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
7: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plàter ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
8: Dibuixa un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poca veïda amb la seva realitat, poca veïda amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas amb el desenvolupament d'energies renovables.
7: Els alcaldes són contundents en contra del Plàter. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
9: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior aquest model, no?, energètic.
10: Ja mos han pres bastant peu de que hi hagi llum o energia aquesta gent, que se quedi generic en un mar molt preciós de guant de casa seva, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
7: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
11: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3Cat Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
12: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
11: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
12: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
11: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
12: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
11: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
13: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca publicada a Pediatric Radiology es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
14: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambient Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
13: Els continguts creats de la mà de Philips i de Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia.
15: Bon dia, el Barça va estrenar-se ahir a la pretemporada amb el primer amistós, amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de Primera Federació, un partit disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells físics. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly.
16: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Més futbol, avui a dos amistosos més en presència catalana. 11:15, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblau i Gerlaquinat s'enfronten a la ciutat esportiva de Nijarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
17: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
15: Un Sabadell que va fer oficial ahir un fitxatge ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipo Ávila, que arriba al club arlequinat procedent del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Urri en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
15: D'altra banda, el Girona juga contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara, el Girona ha empatat a 0 contra l'Alcadia, i ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit serà porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club gironí. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho amb una victòria davant l'Alcorcón de la Primera Federació per 1-0. I a la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip, afegint també que la defensa blaugrana Carla Juli ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou entrenador i seleccionador, en aquest cas alemany, fins al 2030, en substitució de...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Avui, a l'espai d'entrevistes de Dones de la meva vila, no ens reservarem absolutament res a dir, perquè avui ho explicarem tot. El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'algunes persones. Quan la vida et dona una bona clatellada, una forta clatellada, una darrere l'altra, o sigui, quan la vida et dona la gran hòstia, no podem deixar d'amagar absolutament res. I en aquest programa d'avui no hi ha cap tipus de reserves.

0: I casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem amb la Olga Álvarez Laoz, espluguina, veïna d'Esplugues, i avui, Olga, parlarem amb tota sinceritat, com hem dit al principi a la presentació, però començarem. Tu vas néixer aquí a Esplugues, tens un pare i una mare que han sigut molt actius, la teva mare treballava a la farmàcia, val? I bé, ella va conèixer a molta gent, perquè no solament va treballar a la farmàcia d'Esplugues, també a Sant Just,
2: sí,
1: val?
2: Exacte.
1: La Cinta, la Cinteta, com la Cinteta,
2: de la farmàcia, sí.
1: I després també el teu pare, que sí, ha sigut molts anys el president de l'Associació de Veïns del barri del centre,
2: Sí, també.
1: Per tant, tenim moltes històries que explicar, però a mi m'agradaria que comencessin, doncs, per la teva infància. Què recordes d'Esplugues, de com vivíem aquí fa anys?
2: A mi la infància a Esplugues, a veure, sempre ho dic que m'encantava perquè tot ho tenia a la vora de casa. Jo anava del col·le a casa soleta, perquè estava al costat a casa, vaig estudiar a l'escola Natzaret, i després les activitats extraescolars també. Llavors aquesta llibertat de no esperar que et vinguin a buscar, de poder anar tu i tornar, i les amistats Esplugues, vull dir, m'ha fet molt lliure i m'agrada molt, perquè a més jo estimo moltíssim Esplugues.
1: I el fet de que tant el teu pare com la teva mare hagin tingut una vida activa dintre de la població, això també t'ha facilitat que la teva vida,
2: clar,
1: i participació, que també en parlarem, a les entitats d'aquí d'Esplugues t'hagin motivat moltíssim.
2: Sí, perquè és que a més tothom em coneixia. Primer em coneixien com quan ja començava la frase, tu ets, dic, sí, jo sóc la filla de la Cinteta. I després, més endavant, ja, ets la filla de l'Àlvarez, de l'Associació de Veïns, sí. O sigui, jo sempre sigo la filla d'algú, però, i això no m'ha passat, al revés, m'ha agradat molt que recordin els meus, bueno, ma mare perquè ja no hi és, la recordin amb aquest carinyo i amb aquesta cosa, pues, és un orgull, i el pare també.
1: Jo tinc una anècdota amb la teva mare, que és que fa molts anys, quan jo era petita, ja tinc una edat, sóc més gran que la Olga, doncs a les entrades de les farmàcies hi havia unes bossetes que li deien els anissets.
2: Sí, amb boletes. Sí.
1: Les boletes de colors, sí, dels anissets. Sí. I doncs recordo que entraves a la farmàcia i t'agafaves la teva bosseta, que ja potser hi havia 5 o 6 anissets. Sí. Però va haver-hi un dia que va desaparèixer aquella... Era com un bol transparent, o sigui, un pot transparent que tu t'agafaves. Suposo que és que la gent abusava molt.
2: Yeah.
1: I, clar, jo arribo un dia a la farmàcia, em quedo amb la cara de oh, no tinc els meus anissets, miro la meva mare en plan...
2: Demana'm els anissets.
1: I la teva mare va ser molt llesta, perquè era molt llesta, i em va donar, va treure de sota el mostrador, el pot dels anissets, i em va donar l'anisset. I em va dir, no et preocupis, que a partir d'ara, sempre que entris, jo et donaré els teus anissets.
2: Molt bé.
1: Els teus caramelets. I és l'anècdota que tinc amb molt de carinyo amb la teva mare, que altres vegades també t'havia explicada.
2: Era molt maco, perquè quan tenia guàrdia, ma mare a la farmàcia, sobretot si era un dissabte o un diumenge, jo anava a la farmàcia, m'agradava anar, i jo li demanava... Quan entri algú, jo li puc donar la bosseta de Nisset i és el que em deixaven fer. Sí.
1: A més, la teva mare, clar, va treballar molts anys a diverses farmàcies, sobretot aquí a Esplugues, i va tenir algun episodi de que van entrar a robar mentre ella estava
2: a
1: dintre.
2: Sí, sí. Van entrar a robar perquè en aquella època els medicaments pues, eren com a droga i van entrar uns nois i li van... I ma mare va actuar super tranquil·la, els hi va donar el que volien, perquè ella tenia por, perquè el meu pare estava per allà voltant, i dius, ara si entra el José Luis i veu tot això, igual s'enfronta i tal.
1: Estava més preocupada.
2: Per si venia el meu pare.
1: Per si arribava el teu pare i el teu germà i es trobaven
2: amb
1: allà...
2: tot el follon aquest.
1: Que no pas per ella mateixa.
2: No, exacte. I llavors els hi va donar el que li demanaven, que eren medicaments així una miqueta... bueno, que els anava bé per col·locar-se una mica.
1: Després seguirem parlant de la teva mare.
2: Vale.
1: El teu germà, el Santi.
2: Sí.
1: Arriba, bueno, no aniré d'una manera inesperada, però el Santi ha necessitat moltes cures.
2: Sí, perquè bueno, el Santi va néixer bé, però al cap d'uns mesos li van agafar unes febres que li van afectar una miqueta a l'espai cognitiu. Té una discapacitat, però bueno, ell fa una vida normal. Ara actualment és la meva crossa, vull dir, perquè m'ajuda en tot a casa. El pare és gran i no em pot ajudar tant, però el Santi sempre està pendent de mi. Igual que jo, quan ell era petit, doncs estava també pendent d'ell.
1: Perquè en aquesta família, doncs, tot dona un tomb. Mm. La Olga, que havia de ser el puntal i suport amb el Santi, la Cinteta, que era també el suport emocional
2: de tota la família,
1: ja no està. Mm. I la Olga, malauradament, doncs, caus malalta.
2: Sí. El primer de tot, que és el que menys em canvia la vida, encara que sembla mentida, és que em descobreixen un tumor al pit. És tan gran que me l'han de treure al pit, però bueno, jo podia continuar fent la meva vida normal. Amb quimios, em va caure el cabell, però tot això en teoria, perquè jo ara veig que a vegades em passen coses o penso coses que veig que no he acabat de fer el dol del tot, però bueno, en aquell moment ma mare estava bé i va ser un gran suport per mi. M'acompanyava a les sessions de quimio, estava amb mi, bueno, i després a nivell personal, clar, com a dona, doncs bueno, t'han tret al pit, en aquell moment jo tenia un nòvio i bueno, decideix que el pit era prou important. Jo pensava que no, però que era prou important i bueno, també van marxar. Però bueno, això m'és igual perquè era un nòvio que em restava més que sumava. I això també, que ell marxés i tal, em va ajudar a apropar-me més als meus fills, que també han estat amb mi, amb la malaltia, han estat sempre al meu costat.
1: Olga,
2: perdoneu si m'emociono.
1: Sí, és que és molt normal, perquè no solament està el tema del càncer. Has anat superant molts entrebancs.
2: Bueno, jo penso que, perquè, clar, al cap d'un temps del càncer vaig tenir un episodi d'un ictus, que això sí que m'ha deixat marcada, i sí que emocionalment em toca més.
1: Tranquil·la.
2: Tinc una hemiplegia al costat esquerre, llavors vaig en cadira de rodes, el braç esquerre no el puc moure i la cama em costa molt. Amb la crossa faig distàncies curtetes i ara tinc una cadira elèctrica que, això sí, em moc per tot Esplugues. Si em veieu, saludeu-me, i si no us saludo jo és que vaig molt de pressa i no us veig. Però no, molt bé. I continuo fent activitat.
1: Moltes. Ara anirem aquí.
2: Vale.
1: Perquè l'Olga sempre ha fet moltes activitats. Sí. Jo et vaig conèixer. No sabia que eres la filla del José Luis.
2: Sí.
1: I un dia em diuen, la filla del José Luis és una gran rapsoda, fa unes recitacions de poemes impressionants. I jo vaig anar a un lloc, no recordo on, a veure expressament qui era la filla del José Luis, sí, que m'havien dit que recitava també. I tu no has deixat de recitar perquè formes part de l'endoll d'aquí de l'Avenç.
2: Sí, sempre. No he deixat de recitar, ara no he deixat de fer teatre, encara que ara és un teatre més adaptat per mi, perquè clar, no em puc, o sigui, puc pujar amb ajuda a l'escenari, però no em puc moure per fer una obra, però per recitar i parlar sí.
1: I amb aquest grup de l'Andoll has tingut un suport increïble.
2: Molt, ha sigut com la meva teràpia. Jo sempre ho deia, perquè a vegades fa mandra, a l'hivern sortir a fer un assaig, però bueno, per mi ha sigut la meva teràpia.
1: Total, perquè has de memoritzar textos, tot i que et permeten que tinguis el teu llibret i que puguis anar llegint,
2: no? Sí.
1: Però això...
2: Jo he disfrutat moltíssim amb el teatre, molt, tota la vida.
1: T'ha continuat donant vida.
2: Sí. Era la meva vàlvula d'escape, quan estava a casa, quan, bueno, també em vaig separar. Va ser una separació una miqueta així difícil. Ara ens portem millor, però al principi va ser difícil. I bueno, al sortir a fer teatre, això em va donar la vida. em va donar la vida.
1: No ho has tingut gens fàcil? Amb tots els àmbits, amb l'àmbit doncs, de parelles...
2: Jo crec que no.
1: Les pèrdues però de la mama...
2: No és que no hagi tingut... Bueno, una dona també molt important en la meva vida va ser la meva àvia, la mama de la meva mare, que com ma mare treballava a la farmàcia, la que ens cuidava era la iaia custòdia que vivia amb nosaltres. I aquesta sí que va ser una dona espectacular. Ma mare també, però la iaia custòdia i jo... estava molt connectada.
1: A més...
2: I no, és que no vull que això sembli que jo, perquè després de tot això que m'he posat, que m'ha passat, clar, jo he estat a sales de quimio amb panorames molt pitjor que el meu. Per l'ictus vaig estar ingressada també a la Goodman. És brutal el que fan a la Goodman, però hi ha en realitat de gent jove, de gent que no ha viscut el que jo ja he viscut, que són brutals, brutals, que això et fa posar els peus a terra, encara mica, això ara dels peus a terra és una mica irònic, però et fa viure que la teva realitat, tot i que ha estat a voltes, a vegades una mica crua, però no ha sigut la pitjor que em puc trobar per ahí, perquè he vist moltes realitats i no
1: pitjors.
2: Vull... Sí, pitjors.
1: I això també t'ha fet poder d'agafar coratge i dir, jo he de seguir endavant perquè hi ha gent pitjor que
2: clar,
1: jo.
2: Clar.
1: Això em passa a mi, eh?
2: I
1: amb
2: també,
1: les poques coses
2: clar,
1: que tinc.
2: No, cadascú té el seu. I ni una cosa és més menys que una altra. Vull dir, cadascú té el seu, cadascú suporta les coses com pot. Jo sempre, en un centre on vaig estar ingressada, diu, mai te preguntes el per què a mi? Dic, no, és una pregunta que al revés, dic, i per què no? Dic, jo no tinc una pantalla que diguis, a mi no m'ha de passar això, això li passa als altres, no? A mi també em pot passar, i de fet m'ha passat, un càncer i un ictus. I bueno, encara que a vegades la ment és molt traicionera i a vegades penso, Olga, alguna cosa dolenta has fet perquè et vingui tot això, i tinc una amiga que em diu, no pensis això perquè això no és veritat. Vull dir, a la gent no li passen coses per ser bons o dolents, la gent li passen coses perquè la vida ens porta aquí. Ja, a lo millor pues, també jo tinc responsabilitat, poder no m'he cuidat prou, no sé.
1: Abans eres fumadora.
2: Sí.
1: Però això no té res a veure, perquè jo conec gent no fumadora que també té malalties, eh?
2: Sí, sí.
1: No ens hem de culpabilitzar pel que no hem fet.
2: Exacte.
1: O el que hem fet malament.
2: Sí, sí. Però bueno, a vegades la ment et porta en aquestes finestres.
1: És normal.
2: Que tu no voldries pensar-hi, però si ara tinc temps per alguna cosa és per pensar. Perquè, bueno, tot i que estic amb... Ara també estic amb una associació d'Esplugues Sense Barreres,
1: sí,
2: que és una associació de gent amb discapacitat tant física com psíquica. També allà he après una barbaritat, perquè, bueno, lo físic, però també estar al costat, perquè a mi cognitivament no m'ha afectat l'ictus, però hi ha gent que sí. I estar al costat d'aquesta gent també ensenya moltíssim.
1: Perquè tenim l'exemple del que serà el president, el Bernat Guerra,
2: sí,
1: que també jo el coneixia de fa anys,
2: sí,
1: i també va ser un sotrac per mi de dir, perdona, el Bernardo en cadira de rodes?
2: Sí.
1: O sigui que hi ha gent que us heu trobat a la vida amb
2: sí,
1: aquest sotrac.
2: Sí,
1: increïble.
2: I aprens molt. Sí, jo una vegada vaig fer un escrit al centre on estava la Creu Roja d'Hospitalet quan vaig marxar, i els hi vaig dir, dic, jo crec que de tot he après moltíssim. Jo crec que primer amb lo del pit, amb la mastectomia, crec que no vaig aprendre del tot coses, i amb l'ictus he acabat d'aprendre moltes coses. Les dues malalties a mi m'han ensenyat molt, i si no t'ho prens així és quan caus en el pou. Jo he après moltíssim, moltíssim.
1: Doncs m'agradaria que m'expliquessis tot aquest esforç que has fet, perquè jo us he de dir, quan jo veig a l'Olga m'avergonyeixo de mi mateixa. Per què? Perquè ets una dona que amb tot el que has passat, el que tu estàs lluitant, I a mi m'agradaria transmetre aquest valor que tu tens de lluita, perquè si algú ens està escoltant que ho estigui passant malament, que estigui passant per un problema similar o no al teu, o simplement que hagi de superar entrebancs i barreres, vull que m'expliquis la teva experiència i el treball que tu has fet per poder superar tot això.
2: El treball a vegades és una, aquest que es fa és una mica enganyós. Vull dir, jo em forço a estar bé, a estar contenta, tot i que jo vic cara constantment amb dolor. No inaguantable, però tinc dolor. I a vegades dic que et va en contra perquè jo em forço a estar bé i tal, però la Olga no sempre està bé. Però bueno, perquè no pateixi fulanito, perquè no pateixi el papa, perquè no pateixi el Santi, perquè no pateixin els amics, faig un esforç i els fills.
1: Però quan arribes a casa a la nit?
2: M'enràbio, perquè he d'assumir també que hi ha moments en què puc estar enfadada, fer pataleta i de dir, collons, per què? Però bueno, però quan surto al carrer, que això sí que ho vaig aprendre de ma mare, perquè ma mare patia de migranyes i jo sabia que tenia la migranya quan més arreglada es posava, perquè em deia, si surto al carrer, encara que tinc migranya, m'he d'arreglar i posar ben guapa, no m'ho ha de notar ningú. I això sí que és una mica escola de la Cinteta, que m'ensenyava això de que si surto al carrer tothom té les seves penes, ni sóc la que més coses li han passat, i bueno, l'actitud val molt.
1: Perquè la Cinteta tampoc va tenir una infància, diguem-ne, no diré feliç, perquè sí que va ser feliç.
2: Moltíssim.
1: Però va perdre el seu pare amb molt petita.
2: Amb 8 anys, sí.
1: I de manera sobtada.
2: Sí, es va clavar un clau al meu avi i li va tenir un... ja ho diré,
1: una infecció del tètanos.
2: Un tètanos,
1: sí.
2: I va morir d'això. I llavors ma mare amb 8 anyets es va quedar sense pare en aquella època de, que eren a l'any... Ma mare tenia 8 anys, va néixer al 40, doncs en el 48.
1: I la gent que ens escolti, de la generació de la teva mare, hi ha gent que ha patit molt.
2: Molt, molt.
1: Han tingut moltes pèrdues.
2: El que passa que ma mare sempre una frase d'ella era, no tinc cap trauma. Va fer la comunió vestida de negre, perquè clar, s'acabava de morir el pare i la feien i a les 7 del matí. I ella m'ho explicava, em deia, però a mi no m'ha quedat cap trauma. Va ser el que tocava, en aquell moment va ser així i ja està.
1: I tu estàs seguint les ensenyances de la teva mare?
2: Una miqueta sí, li he de fer honor amb això. Perquè inclús com ella treballava a la farmàcia, jo li deia, mama, és que les altres nenes les mimen més, perquè ma mare em deia, jo li deia, és que no em trobo bé. Diu, tu vas a escola, si et trobes pitjor ja et tornaran cap a casa, però tu vas. I jo deia, una miqueta de mimos, deia, no, com clar, a casa havia un calaix on hi havia medicaments per tot i ella sabia...
1: Clar.
2: Per això, però bueno, era una dona forta i que em va ensenyar molt.
1: Ara, abans hem parat una mica del grup de l'Endoll.
2: Sí.
1: Però les amistats, totes les amistats que t'han fet suport, que m'agradaria, i perdona, Olga,
2: sí,
1: el Jaume Leyes. Una altra pèrdua que has tingut.
2: Sí.
1: Si has de plorar, plora. Però clar, és que resulta que l'Olga, a part de tot el que ha hagut de passar a nivell personal, les malalties, aleshores resulta que una de les persones que li feia suport, que l'acompanyava al metge, que l'acompanyava a teràpies, es posa també...
2: Bueno.
1: Diguem-ne que li agradava menjar bé.
2: Sí,
1: bueno, i era...
2: No es cuidava gaire,
1: val? Però es va morir dormint.
2: Sí,
1: eh?
2: Va anar a dormir i ja no es va aixecar.
1: Exacte.
2: I jo no podia obrir la boca davant d'ell perquè deia, hi ha un guant per moure els dits i no sé què. El dia següent ja m'havia comprat el guant. Era o clauers, bueno, però no a mi, a tot el grup,
1: sí.
2: Perquè una altra persona que m'ha fet molt suport a nivell d'amistat és la Marta Alarcón, el Cisco també, però la Marta Alarcón és com la meva mà dreta.
1: Tens un grup que són els teus germans, sí, protectors.
2: És quan et dones compte del valor de l'amistat. Perquè la família també no m'ha deixat de costat a nivell de la meva cosina Sònia, el meu tio, tot això. Han estat al costat, però bueno, no és que toqui, però bueno, som família. Però els amics no tenen el perquè. I a vegades els hi dic, no vull ser una càrrega. I ells em diuen, no ets cap càrrega. Diu, si m'hagués passat a mi, no. Ara la Isabel m'està donant un bocador perquè això ja és. Clar, em diuen...
1: Tu hauries fet el mateix. La gent et
2: exacte.
1: Diu, oi que tu hauries fet el mateix,
2: sí,
1: per mi?
2: Sí, però quan ho fan per tu, costa admetre-ho de dir, ostres, no seré una càrrega, no seré... Encara que ells em diuen que no, ja es dic. Bueno, i en aquest cas tu també m'ajudes, la Isabel m'estima molt.
1: Més que ajudar-te...
2: Em dona molt de carinyo.
1: Estimar-te sí, però sí. Més que ajudar-te és allò de dir-te moltes vegades si necessites alguna cosa, si t'ha d'acompanyar,
2: sí,
1: la Goodman.
2: Sí.
1: Escoltar-te, si algun dia t'he trobat... amb un racó ja, plorant, o sigui, d'esquenes mitja amagada, sí, i dius, què fa allà l'Olga? I vas cap allà i és que està plorant i s'està mitja amagant perquè ningú la vegi, perquè també passes els teus moments,
2: sí,
1: dolents.
2: Exacte.
1: Però jo vull reiterar amb aquesta força que veig que tens, que molta gent ja hauria claudicat.
2: No queda una altra, és que no em queda una altra. Tinc 58 anys i no sé... Jo no crec que m'agafi ja res més perquè he tenido lo gordo ho he tingut, càncer i ictus. Llavors, si no m'agafa res més, toco fusta, que aquí hi ha una taula de fusta, pues llavors encara em poden quedar anys per viure. Llavors és una elecció, vull dir, els vull viure una mica feliç o els vull viure enfonsada? Pues no, evidentment que algun dia estarem, i és el que he d'aprendre a gestionar, perquè jo els dies que no estic bé no els entenc, em costa molt gestionar-los i llavors els necessito també, però bueno, però és una manera de dir, vale, estic bé un dia, però estic malament un dia, però el dia següent jo m'he d'aixecar, he de fer coses, he de... perquè és el que em dona la vida. I els amics, ja et dic, els trobes en aquests moments. Igual, bueno, els meus fills també, la Paula, el Guillem, la Carlota, que és la parella del Guillem, m'han donat molt de suport, moltíssim. I encara, inclús a vegades crec. I des d'aquí també...
1: Tranquil·la, que...
2: Si em permets.
1: Sí. Tranquil·la.
2: Voldria demanar-li perdó als meus fills, perquè a vegades no han tingut la mare que es mereixen, o almenys és el que jo sento.
1: Però és el que parlàvem abans, que no hem de mirar allò que no hem fet o el que estem fent, no ens hem de sentir culpables. No has de demanar perdó, segur que ells...
2: I ja no només, ja que tinc un micròfon davant, sí, que a vegades els meus amics em diuen, el pitjor que podeu fer és deixar-li un micròfon a la Olga, perquè no paro de xerrar. Pues ja aprofitant això, demano perdó a tothom que jo li hagi pogut ofendre. I perquè és molt maco demanar perdó. No ens ha de costar tant demanar perdó. Hem de ser agraïts quan ens ajuden, quan hem fallat, demanar perdó. I jo, pues, demano, aprofitant aquests micròfons, a tothom que em pugui sentir, si alguna vegada els he fallat, demano disculpes.
1: Doncs com que abans d'iniciar l'entrevista, sí, li he demanat a la Olga que em digués una cançó,
2: sí,
1: em diu, mira, hi ha una cançó que m'uneix molt amb la meva filla, i ara que hem parlat de les criances, dels fills,
2: sí,
1: doncs posarem aquesta cançó de Lax & Bustos, T'estimo molt.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt potent, molt potent com tu, Olga, perquè tu ets una persona molt potent. Ara et trobes amb aquesta situació, amb aquestes limitacions físiques, però tot i això, i ara en parlarem, de que la Olga no ha deixat en cap moment les seves responsabilitats tant amb la secció de teatre com amb la junta de l'Avent Centre Cultural. Hem fet aquesta pausa musical, però ara jo em tancaré el meu micròfon perquè vull que escolteu la veu de la Olga recitant. Ja dic que jo alguna de les vegades que l'he escoltada, jo recordo fa 3 anys també en el poema de Nadal, que se'm van posar els pèls de punta de la força que té. Ella ja estava malalta fa 3 anys i encara impressionava més com veure que aquella dona per mi estava superant la interpretació de les altres companyes que estaven a dalt de l'escenari. Però vinga, va, et dono pas a tu, Olga.
2: Ara un momentet.
0: Ho està buscant.
2: Ja els diré un poema del Martí Pol. Vale, és un que es diu, és del Miquel Martí Pol, que es diu A plenitud. I si de sobte algú tanca la porta i tot és tristor i hostil, què podem fer sinó esperar en silenci que la vida reprengui el curs de sempre, poderosa, i ens alliberi d'aquells fos domini. En l'amor, on aprenem de viure, bevent el licor fort a glops lentíssims, sentint, ens incendia les entranyes mentre es revela tota la bellesa d'aquell restar contra tots els designis.
0: Hem de dir, Olga, que va arribar un moment que vas haver d'aprendre com a respirar i a parlar, també.
2: Sí, perquè com em van intubar, pues, ara controlar la respiració.
0: Clar.
2: Jo em dono compte, o sigui, a mi m'agrada molt recitar, però a vegades ara pues, he perdut una miqueta aquella potència a poder.
0: Alguna cosa més que t'hagis preparat per avui?
2: A veure, sí. Envellir dignament deu integrar-se discretament en un espai tan sòlid com la pròpia pell, sense altre guany que els anys viscuts i alguna sorprenent presència que el temps astutament tan aviat dibuixa com esborra de la memòria. I això, tal vegada, si el fat es mostra benevolent, l'encant d'estimar tendrament, calladament, sense esperar ni resposta, com qui canta per si mateix, amb veu molt baixa.
0: I hi ha una altra part que a l'Avent Centre Cultural, doncs mira, la gent no s'ho pot imaginar, però quan estàs a la junta directiva d'una entitat, i és difícil, però imagineu-vos tota l'activitat que es crea des de l'Avent Centre Cultural. I què ha passat? Doncs que en aquests anys que l'Olga ha estat malalta, ha hagut d'assumir responsabilitats que no li pertocaven, com per exemple quan et van demanar que fossis la tresorera.
2: Sí, va ser una cosa de que, o sigui, el càrrec va quedar buit. Evidentment, jo sóc dona més de lletres que de números, i llavors, bueno, per cobrir l'expedient vaig dir que sí, encara que després, bueno, va ser una miqueta de sabador.
0: Sí, perquè també va haver-hi gent que no entenia com és que tu havies acceptat el càrrec, sapiguent que en aquells moments no estaven en la millor forma.
2: Ja.
0: Val? Però,
2: ho vaig acceptar per
0: responsabilitat.
2: Exacte.
0: Sí? Està claríssim, no?
2: Sí.
0: Val.
2: Va ser per això.
0: I les lluites d'aquí de l'Avent també t'ha donat força, perquè jo t'he vist donar resposta.

0: un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no fui, no vull desvelar com acaba, perquè millor que...
1: Que el llegim.
0: Sí.
1: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
0: Sí.
1: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
0: Mira, aquí el tenen aquí, enfront, a la Cuca de Llum,
1: sí,
0: que està al número
1: aquí,
0: 32.
1: Aquí, a davant de la vent, sí.
0: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
1: Mm? Val.
0: O sigui que...
1: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
0: No. O sigui, ja et dic, va sortir com va sortir, i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts,
1: sí,
0: i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de... Per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
1: Són molt macos, tots ells. Aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
0: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa a un estiu, i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven, sí, i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
1: i els 600 també.
0: I els 600 també. Els 600
1: i que havia
0: també.
1: Molta gent.
0: Molta gent, molta gent.
1: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa en referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
0: Sí, sí.
1: Tu els has fet amb color o són
0: no,
1: fets
0: mira,
1: a...
0: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
1: Sí.
0: Que és tot el procés creatiu dels dibuixos del llibre.
1: Ara li farem fotos a alguna
0: pàgina,
1: procés, i ho penjarem a Instagram.
0: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
1: Sí, d'un dinar 4.
0: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
1: Ah, sí,
0: val. O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
1: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
0: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
1: per
0: clar,
1: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals eren de color, no?
0: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs pues, haguéssim fet algú més... però clar, l'important era treure... A mi el que feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
1: Parlem d'aquesta part, com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has
0: dit. És autoeditatge, sí.
1: La Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
0: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven que la feu una correcció ortolingüística.
1: I també una mica d'estil,
0: sí, d'estil,
1: no?
0: Sí, no et toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
1: però tu has d'avançar els diners, oi?
0: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. Llavors demanes els llibres que vols,

0: En funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
1: Quants n'has tingut que fer?
0: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
1: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
0: sí.
1: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
0: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, pues clar, em mouria, però o sigui, és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
1: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
0: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no, comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig en domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
0: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
0: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
0: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
0: Ostres!
1: Algun llibre que et vingui ara al cap.
0: Ui.
1: Ara li faig una exercici.
0: Jo de Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
0: 32.
1: 32, val, perquè la vens és el 29.
0: Sí.
1: I no sé, Juanco, si voldries afegir alguna cosa més?
0: Bueno, pues els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que,
1: sí,
0: perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat i gràcies a aquesta gent pues, pues, el llibre existeix.
1: L'Araceli.
0: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig sí. moltes faltes d'ortografia i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses i li passo amb ella i aquesta feina que és molt farragosa per mi perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
0: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 11 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
0: Sí.
1: I és l'1, és a l'inici.
0: Sí, sí, sí. I bueno, i a mi el 11 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fin, de glòria.
1: Sí, que els uns t'han acompanyat sempre, com bueno, a número de venedor i després amb aquest llibre.
0: Bueno, aquest llibre ve una mica, és un homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020
0: sí,
1: fatídic.
0: Sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
0: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació,
0: l'arribada de la Covid... I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de d'historietes.
1: O sigui, que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè perquè el conegueu.
1: Jo, d'aquest llibre, em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
0: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre,
0: sí. És una... És astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que si el veus és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu l'Estrellita i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge,
0: i
1: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
0: Sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera, etcètera. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava no, malament?
0: Ho portava,
1: va sortir, vas estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I allà, sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista, i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por, i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga, i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí.
1: Et van portar en una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
0: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat un internat i que malament que ho vaig passar, i tu vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure... les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
0: Sí.
1: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre Nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena a la televisió?
1: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
0: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota, mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals, sí, sí, sí, també. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I van fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert, es va posar a aplaudir 7 mesos. No ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
2: Sí, per tothom.
0: Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar a la música dintre ja del claustre amateur.
3: Sí, és veritat.
1: Sí. Bueno, és que ara ja hi ha els aparells aquests. L'altre dia, qui va ser? Me'n va deixar un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt temps, i llavors a mi em deien el de la música. Allà, que sempre estava escoltant música, i vaig estar molt de temps. I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, sabes? I sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa al d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donàvem a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no. Això, tu, vosaltres ho veu viure. A l'altre costat no hi havia manera. I se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
0: Sí, de les vibracions, digues.
3: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va posar un equip millor, i encara va millorar més.
1: Exacte.
3: Llavors, hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina bardo. Estaven, eren per fer-los fotos. Sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va posar un equip, crec que en aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició en música, no?
0: Sí.
3: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens ho imaginàvem, no? Era real.
0: Sí, és real.
1: Sí, però no ho expliques sempre, perquè diuen que aquest ha sonat.
3: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara sí, que tenen tantes cadenes, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
0: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
3: També. És que la mare els hi parla. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
0: Que maca que estàs, que bonica, o avui et veig pensida, sí, que necessites, o si se li poden parlar les plantes.
3: Exacte.
0: Sí. I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
3: Clar.
0: Són les seves manques de sensibilitat.
3: Sí.
0: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
1: Junts, sí, bueno, n'hem fet ara fa ja anys que no, però n'hem fet molts, sí, n'hem fet molts.
0: I junts, pare i fill?
1: Pare i fill sols.
0: No, amb la família, vull dir.
3: Amb família n'hem fet. És que n'hem fet uns quants.
1: Uns quants, sí.
3: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots 6, i després venir ma germana al 7, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li diu la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, i hem estat a la

0: agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de, les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Fontensegures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, pues, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Aquests són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
1: És el que anava a dir ara.
0: Sí, és la allò, terra.
1: Allà diem la terreta.
0: La terreta, la terreta. Sí, exacte.
1: Que tira la terreta.
2: Sí. La terreta.
0: I anar a comprar ceràmica allà.
1: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sí. Sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venien a fer aquí a Barcelona, tot.
0: Oi, encara.
1: Tot.
0: I encara
1: els partits Barça-València, a la plaça del poble es cridava Barça, no es cridava València. Però sí, és el segon.
0: Sí, Santa Madalena i Benicarló, que és la família.
1: El segon poble.
2: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
0: Sí.
2: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació la cultura, que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
0: Cert, sí, sí, és veritat.
1: Una gran persona,
2: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
1: Salzburg.
2: Clar, havia de ser. Com no?
1: El porto encara aquí, Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Aquest és... també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, aleshores hi viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant,
2: Viena al davant i Salzburg després.
1: Sí, jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro a Viena i em trobo a casa meva.
2: Però tot és música,
1: Sí, perquè a més... Sí, no, però és que contacto bé amb la gent allà. A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent allà sempre he contactat molt bé. És molt... Se li troba molt oberta, molt diferent, No sol Mozart, No sol Mozart.
2: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
0: París, amb la Maria. A la primavera.
2: A la primavera.
0: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
2: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
1: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver anys enrere el plan d'unificació universal i tal i igual. Això s'ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com, per exemple, la homogenitzar el que són les cultures. Han vingut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany d'unir-ho tot en un sol bloc.
2: Això que li diem ara globalitzar-lo.
1: Mantenir que cada poble mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima. Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
2: També.
1: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, I, en fi, seguir una mica, potser, i entraríem en un terreny més delicat, però seguir... Hi ha doctrines molt bones que no les seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, És una doctrina que... Deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, et creus, escolta, sou... i després te n'adones que no, ets una petita cosa, però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga, Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho està. És un pensament una mica filosòfic, però...
2: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
1: Això
2: com estem tractant el planeta?
1: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
2: Sí, o sigui, per això.
1: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal... serà molt difícil.
2: Els interessos econòmics industrials, de consum i consum i consum.
1: Sobretot econòmics.
2: Sense mirar absolutament res, l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors. O sigui,
1: I aquí, a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem, La trobem amagada per tot arreu. Les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que fa una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, és una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, sí. Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça, i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història i és completament diferent. La mateixa lectura és completament diferent a la meva. Tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
2: És que anem sempre amb el que hay de lo mío. Primer sóc jo.
1: Exacte, sí.
2: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
1: Ho estan lluitant, sí. O com, hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent, s'hi fa, normalment s'hi fa, No neix dolent, tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
0: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom n'és bo. Jo penso, sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom n'és bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià, també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada. I que diu, per comprar-me un pis aquí, em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora. I faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí. I no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així. No és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte. Els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure, i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Si sabran el que vull, el timor m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha, escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
2: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és, sí, és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores amb la meva germana de vacances?
0: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
2: Ho vam parlar.
0: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, em sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
2: Sí.
0: I a veure, ja escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que és si, el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
2: Doncs ja gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
1: així. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada pel sentit, aviam, a la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionava les coses. I és veritat. No n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent, d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera. Però el que s'hi posi aquí no s'hi ha de posar per cobrar un bon sou. S'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
2: Doncs moltes gràcies novament a tots dos. Ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM. Seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
0: Això mateix.
2: Jo segueixo Can Clota. I ens veiem pels carrers i les places.
0: I tant. I que ens veiem molt i molts anys.
1: Gràcies. Ha estat molt amable. I ha passat això com una...
2: És una conversa.
1: Una conversa
0: molt maca. Molt maca.
1: Molt agradable i molt professional, per banda teva. Molt professional.
2: Gràcies. Una abraçada.
0: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
11: És gratis!
12: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: són la una del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
3: A vosaltres per convidar-me, encantada.
2: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
3: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he de dir que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura...
2: Des del diafragma, que salta la postura...
3: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por, i hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
2: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
3: Totalment,
2: vull
3: totalment.
2: Vull dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora, se'ls nota amb el seu timbre de veu.
3: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix. Tot influeix. Les emocions també influeixen, al final. I els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca, habitualment, si ronquem, fins i tot, pot acabar influint. Tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas de que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura... com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i he pres potser fruits secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
2: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
3: Sí.
2: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
3: Sí, també, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar de donar forma al gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys, en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
2: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Mm. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
3: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient. Perdó. Que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però, a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual, això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
2: I crea una tensió si tens aquest ritme tan pla, no?
3: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
2: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
3: Sí.
2: Però, pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
3: Sí.
2: Molt més enllà.
3: Molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses. Entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és... forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'UPED és el que s'encarga de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
2: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
3: Sí.
2: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica i és fonamental que sapiguem la nostra... aquestes... quan jo dic A o dic ma...
3: què està passant?
2: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
3: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix un al cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta. No, i aquí es nota. A mi em van explicar la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que posessim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlàvem amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballa la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
2: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
3: Exacte.
2: Per tant, és un problema de salut, la veu.
3: És un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé i a vegades i mira el que has dit és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials... Estem moltes hores parlant. I moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar. És un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
2: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
3: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no són conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient, 8 hores, parlant per telèfon, amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. 8 hores, cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon... Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, eh? Però, i la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, eh? 8 hores al telèfon. O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes, amb unes condicions molt difícils, i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
2: Que no solament tota la musculació
3: és tot
2: del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
3: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
2: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
3: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
2: També?
3: Sí,
2: també?
3: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no? Són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sobte vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameaveu.com, està en construcció. Si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat. Hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina. Però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web hi ha un saló de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
2: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
3: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i almenys parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
2: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies.
3: Moltes
2: bon
3: gràcies.
2: Dia.
3: Moltes gràcies, Abel.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda.
2: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
4: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avenç, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avenç, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
2: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
4: No, com a mínim des de l'Avenç. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
2: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
4: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van d'alguna forma recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, que de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperen a dir que, carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
2: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
4: Ah, exacte.
2: Eh? Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
4: Sí.
2: Per tant, el record és molt llarg.
4: És molt curiós perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això, i explicaré una anècdota breu, durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana com a mínim anava amb ella a preparar-li el dinar, i un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batusses entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
2: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al Capgròs unes 10.000 cançons o estrofes o... Bueno, va recollir tota una sèrie de músiques de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
4: Mm-hmm. Cert.
2: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
4: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època. O sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets. O sigui, a les eleccions que van donar peu a la República, les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena, però te la trobes també com una persona doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista germanor i que era l'ànima mater i la soprano i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'ànima mater de l'Orfeó de l'Avens de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avens com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent i al cap i a la fi que trobem doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. i a sobre cantada.
2: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
4: una mica,
2: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això, d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
4: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb coratge i amb Orfeo. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'avenç, i però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
2: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma. Sí.
4: L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere, i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, mm-hmm. que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i en aquí doncs s'acaben arrelant.
2: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
4: Sóc casteller també.
2: Ja ho sé, per si et pots permetre no. aquesta llicència.
4: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles, també en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi el repertori, no és que jo o algú més de l'avenç doncs ens dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que, la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
2: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos en aquests tallers del Cançoner de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, i des de Secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avens pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular, també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
4: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet que, en col·laboració també amb la Coloma, que busca finançament pel seu cantó, amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avens doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si us interessa el món del teatre, en els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sí, doncs sí, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació o de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí doncs, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, doncs, l'únic requeriment que
0: demaneu,
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, i a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és,
1: que ara està,
0: és un nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys en doll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder, que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència, és en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió, ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món, que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
0: Quan, de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, pues escolta, pues vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del teatre.
1: Que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha,
1: sí,
0: molta,
1: hi ha molts.
0: Moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació,
1: sí,
0: i que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural, i fem molta programació, i aleshores pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
2: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
1: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
2: 95,
1: any?
2: 95, a l'octubre del 95.
1: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
2: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
1: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
2: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
1: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
2: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: També heu fet altres publicacions i
2: sí.
1: Doneu suport a altres llibres sí. Que es fan.
2: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
1: sí.
2: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
1: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una
2: cadira. Sí, jo també l'he conegut.
1: La patatera, que era una casa...
2: El carboner.
1: El carboner, que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
2: Sí.
1: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
2: Però
1: amb quina parella
2: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
1: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
2: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió, sí, sí. I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
1: L'he d'entrevistar a la Lídia també.
2: Sí, és una persona molt interessant. Sí. I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
1: A la venda de la llibreria Esplugues.
2: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. La veritat és que és un aparador molt important.
1: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió, sí, el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
2: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res, perquè no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues la coneixeries tota. Alguns han anat desapareixent, per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot. Són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
1: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
2: Ah, sí, sí.
1: Per incentivar l'imaginari,
2: sí,
1: cultural.
2: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar, les sortides, sí, perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
2: Moltes, moltíssimes.
1: Cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
2: Tot. I
1: cap
2: Lleida,
1: Lleida, crec
2: tot,
1: que
2: tot.
1: Una.
2: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
2: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic, sí, i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
2: Sí.
1: Algun correu electrònic?
2: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí, fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
2: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també tenim grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
2: això. A YouTube també, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
2: Totes.
1: Les podem trobar, bueno, ara
2: totes,
1: la pàgina...
2: Sí, web, sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
2: Totes, sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
2: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes,
1: sí,
2: que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això, també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt vam fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
1: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
2: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
1: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
2: Espectacular. Sí.
1: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
2: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
1: També.
2: Que va ser una, sí, molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
1: No.
2: Però val la pena, eh?
1: Sí.
2: Val la pena anar-la a veure.
1: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més de les dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les, que et deia, de les sortides matinals,
1: sí,
2: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
1: sí,
2: i són... Són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model, també.
1: Sí.
2: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
1: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
2: Bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
1: Ah, Déu-n'hi-do, major... molt bé.
2: Sí, sí, sí, la mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
1: Quina pena.
2: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros...
1: Mensual o anual?
2: Anual, perdona, mare
1: anual,
2: meva.
1: 25 euros.
2: Anual.
1: Doncs vinga,
2: animem-nos. Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barat.
1: Sí.
2: És una estratègia.
1: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
2: del
1: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
2: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències grup d'estudis i surten. On estan és a la pàgina web, eh? Hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades.
1: Doncs
2: sí.
1: Buscarem a YouTube totes aquestes, sí, conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'Esplugues.
2: Oi, oi, oi.
1: que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'inatres amb els noms de les famílies i els anys. I
2: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que... Que confecciona l'Ajuntament.
1: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
2: Sí.
1: Que no avança.
2: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
1: Aquesta seria la part reivindicativa de l'entitat.
2: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
1: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
2: Sí, clar. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir, doncs, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del... Sí. I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
2: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Trancrota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
2: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, de persones que vinguin de fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
2: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
2: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que et veig, t'has preparat moltes coses.
2: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al Recercat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
1: Ja no és el Baix Obregat.
2: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
2: Exacte.
1: De la vostra tasca i de la vostra...
2: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
2: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube, i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
2: També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada fem un cartell per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
2: a vosaltres
1: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
2: Igualment, gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
1: D'acord.
2: Pues sí.
0: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
2: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
0: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
2: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
0: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
1: I les caramelles,
0: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
1: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
0: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
1: ara ja no, però tots aquests anys es va fer també el Montsió.
0: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
2: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua, eren homes sols. després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar, perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent, i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants, perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
0: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles, o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
2: Fonamental, el que era caramelles eren al·lusions a la verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular, i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
0: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
2: també es feia.
0: Per l'enamorada...
2: sí.
1: Això s'ha perdut, eh?
2: Home, jo ja no ho he viscut, això... Ja no he viscut.
0: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
1: sí.
0: I canalla petita també, oi?
1: No, ara canalla
0: no. Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
2: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
0: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims...
2: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
0: Sí.
2: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
0: És cert.
2: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
0: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
2: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
0: Sí.
2: I aleshores, pues, sí. Nosaltres n'hi donem gràcies.
0: En Josep Ansel Clavé, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó, va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Ansel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret en aquest cas,
1: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'en Clavé que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, Ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar
0: en Anselm Clavé. Hem dit que en el centenari la Coral li fa aquest monument al 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua, uh-huh, amb peixos, uh-huh, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la Coral.
2: Sí, sí, el centenari.
0: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
2: molta cosa,
0: altres activitats, mm-hmm, que això va ser l'any 1985. Heu fet un CD, un DVD, també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya, d'en mm-hmm, Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en mm-hmm, Joan Palet. Mm-hmm. Era la Coral La Coloma i la Coral
2: Elisard
0: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades, mm-hmm, podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forest, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, mm-hmm, que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
2: Pues sí.
0: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
1: Home,
0: molta.
1: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
2: Moltes hores.
0: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
1: Molta dedicació.
0: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les persones que han estat al llarg d'aquests anys amb tots vosaltres.
1: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
0: Assageu aquí a l'Avenç.
1: Sí. Mm.
0: Quins dies?
1: Ensegem dilluns aquí a l'Avenç de 9 a... de 17 a 19... No, de 19 a 21 hores.
0: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la Coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
1: Per Facebook.
0: Sí.
1: I, bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
0: uh-huh,
1: que val, és el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
0: per cantar,
1: soci, que són 20 euros anuals, uh-huh, i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
0: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
1: No cal.
0: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la Coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any enlloc.
1: No.
0: Això és molt important, perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
1: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió, que els gastos del viatge, doncs, entren dintre d'aquesta quota.
0: Està molt bé.
1: Hi ha com una gratificació, no? I llavors, doncs, hi ha un viatge que es fa anualment, que no es paga aquest viatge.
0: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes 9 anys.
1: Sí.
0: Ets la primera presidenta que va haver-hi, sí, a la Coral després de tants anys.
1: Sí.
0: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
1: Home, això ha anat avançant, perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de Corts de Clavé com de la federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes.
2: Mm-hmm.
1: Cada vegada n'hi ha més.
0: Bueno,
1: sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
0: perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
1: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
0: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria, fa anys.
1: Això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades pues, que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners. Sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
0: No sé si abans el Fons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
2: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. Uh-huh. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà, canalla, que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma,

0: que ara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
0: amb tot,
1: les publicacions, absolutament en tot. Encara que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
0: Ja.
1: Hem viscut.
0: Sí, sí. Sí, que...
1: sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, uh-huh. El 1960 feu el centenari, uh-huh. El 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... És així, oi, Joana?
2: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, a l'any...
0: Mm-hmm. 98.
2: 90, no?
0: 98.
2: 98. També vam tenir el premi de la... Vam guanyar el primer premi de música...
0: A la cultura.
2: A la cultura, aquí a Sant...
0: Del Baix Llobregat.
2: Del Baix Llobregat.
1: Molt bé. I alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Finalment no va ser.
2: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
2: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
2: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
1: Sí.
2: O sigui, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
0: No. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot, amb algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu amb un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
0: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook... poden venir aquí a l'avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
0: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària. I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
5: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és Fem Cant i com sorgeix aquesta idea?
5: Fem Cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen

0: fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar, cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
0: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no, a aprendre la lletra?
0: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
0: Exacte.
1: Que teniu.
0: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que sí. Lluita pels drets de les dones?
0: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar, i a veure, sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí. Ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avens, de tenir aquest taller de Fem Cant amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent, que no tingui por, que vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent com vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant,
1: vine,
0: i tant,
1: prova,
0: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, fem-can. Gràcies.
0: Gràcies,
1: Carla.
0: A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà, 27. Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimerà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
3: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. Llavors, el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres tombs que es feien al voltant de l'església, amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si cau el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, dels socis i per tot el que vulgui vindre.
1: Sí.
2: I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Vall dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
1: sí,
3: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions,
1: perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
3: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
1: Sí.
3: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
3: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
3: hi
1: ha aquí a Esplugues.
3: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peses que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: Sí, sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
3: Amb el Llorenç.
1: Exacte.
3: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
3: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Estoms l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
1: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres, en principi, cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys, també. I llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i sí, tothom sempre ens ha dit que sí. I ara, per això, sempre, cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
2: Sí.
1: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
2: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, si nombra el seu capità, ahir el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Aleshores, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, alguns posen coses de la seva entitat, allà dalt del carro, està bé, molt bé, i després, pues l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
1: sí.
2: I això ho munten ells, i així participen més dintre la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
2: sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
2: Sí, amb el pregó de festa, sí.
1: I aleshores l'abanderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
2: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
2: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat. En principi, si aquest any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir. O sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat. Però en principi fa el que està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant
2: cada
1: les
2: any
1: entitats.
2: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, aquest any ha sortit molt bé, però l'any següent encara surt millor.
1: Exacte. Sí. És així.
2: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa per acabar d'omplir la festa i crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
2: Sí, la coral, sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
2: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
2: Sí, sí, però no, aquell dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els lligals d'arada, i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
2: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
3: Andreu Amat.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors és quan ja va venint la gent i tenen tot.
1: Val.
2: Els socis tenen dos esmorzars gratis i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista però per la banda de l'Institut de la Mallola.
3: Davant mateix de l'Institut de la Mallola.
1: Sí. Exacte, davant mateix de l'Institut. Que allò havia sigut antigament Esplugues City, que hi ha gent que li dona la referència aquesta.
2: Sí.
1: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben,
2: clar,
1: Esplugues.
2: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans que hagi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran. I llavors, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45,
2: sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
3: Hi ha el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Armengol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se. I que la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues,
3: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Eglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també tornem a volta a Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou Amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són o de la nostra, dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van,
1: sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues, ahir res d'això, com s'ha
1: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, llavors van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també hi posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament, també, eh? Vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelt o que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
3: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
3: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 9:15 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, al canvi a vegades hi ha diferències, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: i a que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, diu sí, o si no, voleu que vinguis Plugues, i ells no pensis que ja es preocupa, perquè com es Plugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Plugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
3: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. És la primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
3: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge,
1: a
2: prop del Fèrix, que això també...
1: A la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
3: de fruita, de pagesia, sí. Tradicional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també? Feu
2: la revista, vull dir, això
1: que
2: sí.
1: Que us portava...
2: Sí, això hem de donar molt...
3: Es fa la revista per promocionar la festa, sí. En la que hi ha... Això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen que col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
3: Actualment són 100 socis. 100, 100. Sí.
1: Totes les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
3: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament, sí. I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu el tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et metges el tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
3: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això, la festa dels Estons, ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
3: De la missa. La participació.
2: Amb el vi dolç.
3: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
3: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir-se un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes dels Estoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser,
0: clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí.
1: Que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí.
1: Per exemple, va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Eglésia,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
2: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: en
1: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé. Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte
2: abans del pregó.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner,
0: val,
1: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i llavors el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: molt
1: i
0: bé,
1: passejant pels carrers d'Esplugues, anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I llavors inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Quan, sí, i tant, com vulguis.
1: Quan vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat a Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies. Bé.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
3: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
2: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
4: Bon dia, Isabel.
2: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
4: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
2: Clar.
4: Soc Esplugui,
2: ets Esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups d'aquí d'Esplugues.
4: Correcte, sí.
2: Carles,
4: digue'm.
2: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni, la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
4: No.
2: Explica'm una mica quins llibres has fet.
4: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig haver d'aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
2: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
4: ara,
2: molt.
4: Costa. Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat. I entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
2: I comences amb els relats.
4: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig uns... faig contes o faig relats curts. A mi em va... jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
2: No?
4: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
2: Sí.
4: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
2: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
4: Correcte, correcte, perquè a més és més dir... la gent podria interpretar... tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
2: Comences amb microrelats, quin any?
4: No, no, jo crec que això va ser el 2011-2012, més
2: I,
4: o menys.
2: I després no. Edites el teu primer llibre?
4: Sí, aquests relats són... aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, vale?
2: Molt bé.
4: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
2: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
4: És un altre concepte, sí.
2: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
4: Sí.
2: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
4: És una novel·la de ficció.
2: Val.
4: Però la temàtica que parla... i una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
2: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
4: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
2: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
4: Sí.
2: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però...

0: Ja, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
1: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
0: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
1: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
0: Però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
1: en
0: dues parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
1: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
0: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
1: Dels anys 70 i escacs.
0: Llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
1: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
0: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí, i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegis al blog i llegis al blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
1: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
0: Amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional, completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
1: Per tant. Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
0: Sí, completament, completament.
1: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
0: sí,
1: encara el podem trobar a la llibreria.
0: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però,
1: sí,
0: perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hauria fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori del que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
1: sí,
0: però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
1: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
0: Sí.
1: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
0: Sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint i un bon dia

0: I dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys
1: conduint i tenint el cap... Sí. Tot,
0: bueno, jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
1: sí.
0: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
1: Com ara, un diumenge i...
0: Sí, però poc a poc, no?
1: Eh? Sí.
0: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash... I podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit. Que no tenia res a veure amb, lo que esta, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment, potser era algo que passaria 10 capítols després. Mm. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
1: És un flash que t'arriba.
0: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com en un apartat d'idees, que després... lligava amb la trama de la història.
1: I ara que estem a l'era del blog amb G,
0: sí.
1: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
0: No.
1: No?
0: Segueixo amb el blog amb C,
1: sí.
0: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò... No sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis i el ordenador, també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Mm-hmm. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, eh? Diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt... Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt de compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires amb un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila,
1: l'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
0: Exacte. Era un grandíssim...
1: Molt.
0: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
1: I com la va explicar i la va transmetre. I
0: després va vingut a fer xerrades. Pues això em inspirava a mi també pues, a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida... Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir... Fins aquí.
1: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no. Si et faríem una propera entrevista.
0: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història. O sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida. Perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història... trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix.
1: Clar.
0: Malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar, però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et facis reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
1: És ja ho dius a la teva contraportada.
0: Correcte.
1: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
0: Correcte.
1: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
0: Aquesta part és veritat.
1: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
0: sí, no?
1: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
0: Sí.
1: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
0: Ens veiem pels carrers, segur.
1: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
0: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
1: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
0: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat i res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
1: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
0: Molt bé.
1: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
0: Completament d'acord.
1: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
0: Gràcies, Isabel.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues.fm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre, La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
3: Hola, què tal? Moltes
4: gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser avui amb nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
3: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, o sigui, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'Avenç, a la crònica Vida Esplus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
2: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història de l'Avenç i que aquesta història la tanquem al 2006.
4: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, el desenvolupament d'aquest centre que recull la lluita de molts espluguins pel benestar social del poble.
2: Doncs anem a començar per aquest any 1906, que és l'any de fundació de l'Avenç. Expliqueu-me per què es funda aquesta entitat aquí a Esplugues i posem-la en el context polític i social del moment aquí a Catalunya.
4: Bé, aquest és un tema força interessant, però hauríem de retornar a mitjans del segle XIX. En segles des de la invasió dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura corre de forma paral·lela, la mateixa sort queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins a aquell moment.
2: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí a Esplugues, i n'hi ha alguns més que es diuen Avenç, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
4: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o artes escèniques, la gent, doncs, ha de cantar o s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot, i és el que es fa aquí a Esplugues. Però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya, millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
2: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera, a través doncs, del cant, de les xerrades i del teatre, és una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avent Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
3: No. El 1906, en Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avents, lloga un celler que hi havia precisament aquí, uns 50 metres d'aquí, a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906 i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci al novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avents, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avents i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
2: Però en el celler, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
3: Sí, exactament.
2: No parlem de la masia, del nou edifici.
3: No. El nou, on ara hi ha el nou, l'auditori nou, que encara... Sí. Allà hi havia el celler, i en el llibre es veu la sala del teatre, amb l'embocadura, el teatre i tal, amb la característica biga de ferro trenat del celler, que precisament poso les dues fotografies paral·leles per veure com era el celler i com era la sala. Jo això ho vaig descobrir per la famosa biga aquesta de ferro que...
2: Quants anys va estar l'Avents en aquest celler?
3: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23... No sabem quan van trigar exactament a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
2: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24 i també hi ha un salt polític al país amb aquests anys, un petit salt.
4: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que hi havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema.
2: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera, sí, que la gent no confongui ara amb en Franco, del 1924.
4: Sí, esclar, la dictadura és que som un país de dictadures, clar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República i és quan l'Avents es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
2: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
4: Sí, sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant,
2: Per tant, Jordi, hi haurà algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar fotografies, trobar informació?
3: Sí, moltíssim. Sobretot aquests primers 24 anys, o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí m'ha costat trobar documentació, però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà en el edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem de Caves Margueri, perquè tot això va ser després, de Can Brilles, del celler de Can Brilles. Allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa, entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer. I això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Can Brilles, de l'avenç a Can Brilles.
2: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre? I quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, la cara que han posat tots dos.
3: Sí, sí, bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'avenç, perquè no, ja com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res, res de res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que estigui al corrent d'un arxiu. I o sigui, van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Això, entre això i l'any 69, el gran incendi que hi va haver, i que les juntes, doncs, bueno, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70, del 70 cap aquí. No vam trobar absolutament res.
2: Com t'ho has fet, aleshores?
3: Bé, doncs mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, a Cal Fuster, el Gaietà Fuster, fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida, i així és. El temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007, que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
2: i aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'avenç.
4: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
3: 56 i 54, d'activitat aquí a l'avenç.
2: D'activitat...
3: No que els tenim...
2: No. O sigui,
4: ara molts més.
2: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és l'edat real que tenen.
4: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, jo em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en quelcom col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment. Però és que he participat tant que jo em sento part de l'avenç. No és que l'avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
2: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'avenç activament a nivell personal i t'impliques?
3: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació. Entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen o no sé, amb una comissió de festes que paral·lel a la junta, a la junta de l'avenç, hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí de la Pasteleria, Héctor Maíquez, el Roca del Río, en fi, formem tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts, en viu i, bueno, i així. I paral·lelament amb el teatre. Començo l'any a fer teatre, també ho especifiquem aquí. Vaig estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí. El jutge té raó, recordo que deia, el jutge té raó i prou. Això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia, no em podia estudiar tota l'obra de memòria.
2: Hi ha més implicació teva, perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
3: Exacte, el decurs de tot d'aquesta... Això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que... sembla que era els dimarts, que hi havia reunió, vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub. I això es tradueix en 42 anys d'activitat.
2: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, al Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
3: Villalobos.
2: Villalobos. I la meva memòria també falla ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, t'has implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
3: Sí, també l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
2: Sí.
3: Vaig descobrir que la Ràdio Estudi Esplugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que...
2: Ràdio Unión amb Sant Just.
3: No
2: es deien Ràdio Unión al principi? No,
3: aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora, i els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. I sí. I
2: ja en parlarem
3: més endavant. El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
2: Hi havia un Almató.
3: Sí.
2: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
3: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
2: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
4: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, esclar, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet i el Joan Brilles, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Avenç. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou, però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora. I això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap, i això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de dos sessions de dos reunions de tota la, tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però, és clar, si havíem de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. I ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, eh? Que és la creació de l'equip A70. Estàs conforme?
3: Sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
4: Una de les coses que fèiem era... inaugurar l'època dels diguem-ne d'aquella espècie d'instal·lació, doncs, de planning que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps era fitxes i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Bé, això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la mas, dels dirigents, per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
3: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara, es canvia la Junta, la meitat de la Junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat, i els següents, l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip A70.
2: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avenç Centre Cultural, és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer 69. Aquests canvis.
3: De l'incendi el 69, però,
2: sí, però
3: l'equip a 70, un any després, comença la...
2: Hi ha una evolució, l'incendi el 69,
4: sí.
2: I dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí, doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de junta 70, 72, 74,
4: no, democràtic,
2: en el que arriba el 1975 amb la mort del dictador, d'en Franco, i aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
4: Doncs sí.
2: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avenç Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
4: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avenç, i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'Avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un Avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre de l'Avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'Avenç el grup excursionista germanó, que és transcendental, perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims, i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'Avenç. Aquí és a dir que el gran president que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el grup excursionista germanó. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que vam que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'Avenç. I ara celebren, no sé quants anys fa ja, 70, doncs fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat dels escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'Avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys de canvis profunds a l'Avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'Avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, sí, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social, i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'Avenç, que ha quedat... Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'Avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a vinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
3: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
4: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
2: I a més, ara les juntes de l'Avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
4: Sí,
2: eh?
4: Sí, sí.
2: Ara som les mateixes homes la dona, que dones.
4: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
2: O més.
4: Sí, i finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
2: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
4: Sí.
2: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
4: Sí.
2: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, en Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
3: Sí, hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós, i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, al teatre, sí, donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però Resulta que a través d'unes fotografies que em va deixar, que em van deixar, es veien perfectament al terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està en aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família.
2: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
3: sí.
2: Que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç. No hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
3: No.
2: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
3: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
2: Exacte.
3: El que passa que s'ha trigat tant de temps
2: a
3: donar-li llum, sí. La llum que...
2: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es fa el tall al 2006, no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre Cultural d'Esplugues de Llobregat.
4: Nosaltres estaríem molt contents de que
3: algú s'animi
4: el 2006
3: a fer,
4: sí, però és clar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum, però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per salvar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument. Hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments, i que són els que han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres.

0: altres socis o dels altres plugins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament, perquè és d'on hi ha una captació de diners. I això, legalment, en honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre, de forma adequada, a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca. Que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble, també.
1: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental, que seria la part del Jordi Udina.
2: Jo li passo 4 exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt trobo que llegint-los és tot una història. Se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions. Però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia. Perquè resulta que fins a l'any 36, La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, hasta trobat coses així. No?
1: Com un anuari, gairebé,
2: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses... I llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortints, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
1: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
2: Sí, i són aquests 3 anys que llavors ha vingut la...
1: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
0: Sí. Deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, que m'he limitat, ha sigut purament d'explicar el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint, i ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dic molt amb el Jordi, No és veient meu el llibre, És de tots dos.
1: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
2: Sí. La compaginació l'he fet jo,
1: Tu mateix, tota?
2: Sí, el que, com se diu, maquetació.
1: Exacte, l'has fet tu.
2: La primera vegada que m'hi poso.
1: I ho has passat a impremta?
2: Sí. Sí.
1: O

0: On s'ha imprès al final el llibre?
1: Es diu aquí Gràfics.
0: Són d'aquí d'Esplugues,
1: sí,
0: eh?
1: Aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
0: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
1: sí.
0: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres, i sempre, per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: Però és millor no tocar aquest tema perquè tenim moltes coses a dir.
0: Jo voldria afegir una cosa, perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
2: Sí.
0: És una persona, per mi, que tinc un gran record d'ella. És la persona que, quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues, ens va acollir amb els braços oberts. Ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural, i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió, com és la Coloma, que no hem esmentat a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis. Sempre que ho necessiteu, veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten. Aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
2: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim. No vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup de 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino, i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
1: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la Fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
0: I tenim Espeleologia, amb el Gelade, amb el CEAS.
1: Exacte.
0: Tenim
1: tot
0: tenis,
1: això va anar sortint, les sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
2: Sí, tant és així que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avens, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
0: Perquè l'Avens està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys,
2: sí.
0: Que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya.
1: Sí.
0: I després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
2: 59, del 59.
0: Sí. Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
2: Sí.
0: Val. O sigui que l'Avens està acollint a entitats prou, sí, importants a la nostra població.
2: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
0: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
2: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
0: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
2: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
0: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
2: Gràcies.
0: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
1: Així és.
0: Doncs llarga vida a l'avenç. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avenç Centre Cultural d'Esplugues.
1: Molt bé.
0: Una abraçada molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
2: Molt
1: doncs
2: bé.
1: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
2: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso. Una mínimo cada semana.
1: Cada dijous.
2: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
1: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
3: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
1: Ah, val, sí. Per tant,
3: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el 10è aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
1: a Sant
3: Just,
1: sí.
3: I per supost el que ens va preparar era insuperable.
1: Té el seu espai de cuina, ella,
3: exacte,
1: la cuina Miracle. Sí.
3: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant, I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, el qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho veu poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
3: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carnet de la universidad.
1: Muy bien.
2: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, que José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein
1: y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel de decir universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
2: Bueno, todas tienen éxito. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura. Pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
2: Mira,
1: com ho fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros... Habrás visto que hacemos publicidad,
1: sí.
2: Ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo,
1: sí.
2: Esto, ¿eh? Y hacerse socio.
1: ¿Y cómo fach?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta.
1: Uh-huh.
2: Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, ¿eh? Siempre son,
1: sí.
2: de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
3: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web,
1: uh-huh.
3: Allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: el carrer, sí.
3: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etc. Ja per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè
1: sí.
3: La informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com.
1: Vale.
3: Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra.
1: Vale.
3: I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon,
1: uh-huh.
3: I és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
3: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
3: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
1: Molt
3: perquè
1: bé.
3: Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
3: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura, i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
3: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer,
1: bueno, es plou,
3: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi, accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
3: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
5: Hola, Isabel.
1: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
5: A vosaltres.
1: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs, per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar, crec, el 2005.
5: Sí.
1: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
5: Sí, doncs la funció de l'entitat, doncs, és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més a nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament, doncs, xerrades, no?, exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, bueno, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia, perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no?, en Canàries, Ceuta i Melilla.
1: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
5: No, no és així, perquè Andalusia van entrar molt aviat. O sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no?, a la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat, i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amica dels Ancients Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp, estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
1: Doncs ja ens quan avisaràs. Muntem,
5: sí, ja us avisaré.
1: Difusió perquè, per la ràdio.
5: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor. Era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues, deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros, i és quasi un llibre, és un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
1: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
5: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem i és un llibre, és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona. I també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona a l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una... ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
1: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí. Hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
5: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya sí. i també de la xarxa de memòria històrica democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
1: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, el justificar la vostra feina.
5: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
1: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
5: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
1: Però tampoc no saben ben bé ells en
5: què és la llibertat.
1: La llibertat,
5: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
1: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
5: No és això, no. No és això només. Hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
1: És molt fort perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005. I aleshores, ¿estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
5: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia.
1: Que no han viscut la repressió
5: si això,
1: a les seves famílies, com és el teu cas.
5: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho faran.
1: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
5: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
1: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
5: doncs
1: això.
5: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres l'hem acompanyat, l'hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
1: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
5: Sí,
1: què està passant?
5: Què està passant? Bueno, entrant a la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar, encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
1: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
5: Clar, ara...
1: ara Clara. 40 anys, però ara em
5: clar,
1: toca a mi.
5: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
1: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
5: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo, perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en què faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica.

0: La jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat?
1: Sí, doncs, es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el cumpliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional. Y modificar también la ley de enjuiciamiento criminal para que se puguin reabrir las querellas y denuncias per crimes de lesa humanidad presentadas aquí a España y no admitidas por los nuestros jutjats y tribunales. Sí. Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal para que inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
0: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
1: No, és que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí. I els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres. I l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures. I embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forçat, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també, ¿vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils. Per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, ¿no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
0: Exacte, d'esclavatge total.
1: I les empreses

0: quedaven pues, dragados i construccions, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
0: Sí, sí. O sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament, a on va?
0: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després hi ha...
0: Van estar representants del govern, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, tenim una... Hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple... L'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana, per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres, també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, d'això, clar.
1: Perquè, perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura,
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es pot negar. Com a màxim, el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria... Bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops
4: and let's have... Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.
5: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club, amb l'Albert Malla. tot seguit a les 8.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing inside, outside, Ventura County line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Cuando calienta el sol. Hermanos Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar l'Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons.
0: Si jo tuviera l'escola, quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes nunca...

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

anem als anys 70. Au! Sí, aquest Tamarro és original del 1970. All Right Now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar total.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Llamava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locament.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres. Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: She makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels saloberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: tópicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mall.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món: Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic: We Are The World.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, molestia, papá.

Una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. Les recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun.

0: te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai, és...

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana encara no s'ho creuen perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-le.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival de l'Albert Malla.
3: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una voce.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic sensibilitat, paraula, poesia, de què penseu que parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la Dolors Vinyoles, espluguina, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bona tarda.
1: La Dolors és veïna d'aquí d'Esplugues, del barri de la Plana. I ara actualment treballes a la universitat, ets biòloga. Primer de tot, Dolors, explica'ns una miqueta, tu que ets de la Plana, quins records tens de la Plana quan eres joveneta?
2: El barri de la Plana ha canviat moltíssim. Abans eren tot casetes. El mestre Joan Corral és on vivíem i on visc ara també, doncs tot eren casetes baixes. Recordo que hi havia encara carrers sense asfaltar. El carrer del Carme, el que ara és la Rambla, era tot terra i pedregam. El carrer Rovellat també estava pràcticament sense asfaltar. Anàvem a l'escola, al Puig Coca, baixant per aquell carrer, que era tot pedra i terra i canyes i campanetes d'aquelles de color lila, que jo crec que ara n'hi ha, ara les pots veure al costat del Mercat de la Plana, aquestes campanetes.
1: Les eures que fan aquella campana lilosa.
2: Aquella campana lila jo crec que és la flor que em recorda la meva infantesa, perquè l'anada al col·le, just pel carrer Rovellat, n'estava ple, estava tot ple d'aquestes campanetes. Llavors, doncs, han canviat moltes coses. De fet, clar, la quantitat de gent que hi havia doncs no té res a veure amb la que hi ha ara. Aquests blocs de pisos i gent de fora, tots ens coneixíem, no? Ha canviat, realment ha canviat molt la Plana. La Plana i tot el poble, no?
1: I la teva vida, diguem-ne, d'infantesa al voltant de quines entitats? Perquè quan eren petites no hi havia gaires entitats aquí a Esplugues.
2: No, pràcticament, no sé si n'hi havia més, però on jo havia anat a parar era el CAU,
1: el Sant Jordi,
2: l'agrupament Sant Jordi, l'agrupament Escolta Sant Jordi, que hi vaig entrar doncs amb ben 9 anyets, i m'hi vaig estar, doncs, vaig fer de tot allà. Vaig ser daina, vaig ser guia, després vaig ser cap, fins ben bé als 20 anys o... M'hi vaig quedar fins als 19 o 20, sí, sí.
1: És molt diferent l'activitat cultural que hi havia quan nosaltres érem petites a la que hi ha ara, perquè ara tenim moltes entitats aquí a Esplugues, que es poden gaudir de moltes coses. Això no vol dir que nosaltres no gaudíssim, de la nostra infantesa, però era diferent.
2: Bé, ara que dius això, en aquella època, a la teva època i a la meva, parlem, doncs, dels anys... del 60, potser el 75, no? Els carrers s'hi podia sortir a jugar, que és una de les grans coses que teníem. Jo penso que el millor tresor, la millor entitat de lleure que teníem, potser era aquesta, la llibertat de sortir a jugar al carrer, perdre'ns. Recordo que ens deien, tal hora sopa a casa, i arribaves a casa doncs amb les cames plenes de regarots de suor i de fang i de vegades ens havíem d'amagar de coses que ens havien passat o que havíem fet perquè els pares no s'enfadessin, no? Però sí, ens anàvem a córrer pels camps i tot eren camps, no? Tot, i just al voltant de la Plana, per anant cap al barri de Sant Feliu, per allà on hi ha el metro ara de Boixeres, tot allò, doncs, a veure, eren descampats, hi havia garrofers, ens enfilàvem pels arbres, trobàvem sargantanes, hi havia de tot, no?
1: Sí, jo que soc de Can Clota, doncs recordo perfectament com pujàvem a les Figueres, que hi havia allà a Can Clota, que és el carrer Lleialtat, la plaça del taxi. També recordo com baixàvem corrents, jugant fins a baix a Can Cervera, que jo encara recordo les vaques que hi havia, que anàvem a buscar la llet de vaca a baix a Can Cervera, i com eren absolutament tot camps, i com saltàvem d'un barranc a l'altre, els de la Plana cap a Can Clota, els de Can Clota saltàvem cap a baix al barranc i anàvem cap a la Plana, i ens trobàvem on està ara el camp de futbol, que abans no hi havia camp de futbol, era barranc, i allà jugàvem amb les canyes i ens feien mal, diguem-ne, més jugàvem batalletes amb les canyes, la Plana i Can Clota. Bé, i arriba un moment, Dolors, que tu tires cap a la teva carrera universitària, fas biologia.
2: Sí, vaig triar biologia perquè sóc una persona, em sento enamorada de la naturalesa. en aquell moment que vaig triar estudiar biologia era una carrera poc escollida, per dir-ho d'alguna manera, perquè no tenia sortides visibles, no era una carrera amb sortida, era una carrera d'aquelles que et preguntaven: i això per què ho estudies, no? Per què fas això? Doncs la veritat és que ho feia perquè m'agradava i pensava que hauria de treballar en qualsevol altra cosa. No esperava poder treballar en el camp de la biologia. Ara ha canviat. Ara ja tot són impactes ambientals, tot són estudis de fauna, de flora, de conservació, de...
1: La biodiversitat.
2: La biodiversitat. Tot això ha canviat. Hi ha escoles de natura que abans tampoc n'hi havia. Tot això ha canviat moltíssim, però en aquell moment estudiar biologia era com estudiar, no se sap, com una filosofia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que dius, i això quina aplicació tindrà? A banda de, per exemple, poder fer classes en un institut, no se li veia massa sortida, no? Però ho vaig fer només per això, perquè m'agradava.
1: Explica'ns com arribes tu a la poesia i com arribes a poder publicar aquest llibre que ara tenim aquí a les mans. Set sota la pluja.
2: Que difícil respondre aquesta pregunta, perquè si parteixes de la base que segueixes doncs una ruta professional que és completament diferent, doncs això d'on surt, no? Doncs bé, jo penso que no és tan diferent de totes les altres coses que m'han bellugat en aquesta vida, no? Per exemple, això que comentàvem fa un moment, no? L'amor per la naturalesa, admirar, diguem, aquesta bellesa del món natural, aquesta grandiositat i perfecció, no? En tot que té doncs la natura, que tenen els organismes, les cèl·lules, qualsevol cosa que et posis a mirar amb una mica de precisió, te n'adonaràs que és absolutament perfecte i bell, no? Tot el que envolta el món natural. I en el fons la poesia forma part, jo penso, d'aquesta dimensió, no? O d'aquesta actitud d'admiració que jo sento que tinc cap a les coses que m'envolten, cap a les coses i les persones i els fets que del món positiu, clar, perquè el món, doncs, com sabem, malauradament, doncs, hi ha moltíssimes coses negatives, hi ha moltíssima violència, hi ha, en fi, molts aspectes, doncs, que són supernegatius, no? Llavors és aquí que arribo a la poesia. De fet, la poesia comença abans que els meus estudis, perquè vaig... ja de molt jove, doncs, m'agradava molt escriure i llegir. En aquest sentit, també em sentia molt unida a la meva llengua, al català, i també per aquest motiu també escrivia i m'agradava aprendre paraules noves i m'exercitava amb aquestes habilitats, no? I també dins d'aquest camp em vaig dedicar a fer classes de català. Vaig començar molt jove, amb 18 anys, vaig començar a fer classes de català per adults al principi de tot, als inicis del que era la normalització lingüística.
1: Que no existia el consorci que hi ha ara.
2: Que no existia el consorci que hi ha ara, i a més, aquestes classes de català es van començar a fer les biblioteques, les va finançar la Diputació de Barcelona abans que la Generalitat. Van començar...
1: Sí, ho recordo, que es feia aquí la biblioteca que hi havia a la plaça de la Sardana.
2: Exacte.
1: Es va començar aquí a Esplugues, jo tenia una cosina que va començar a fer-ho, una miqueta més gran que jo, la Montserrat, i em sembla que l'única cosa que demanaven és que tinguessis algun tipus de llicenciatura o algun tipus de... Em sembla que ja havia fet magisteri i ja podia donar classes de català.
2: Sí, et demanaven... Jo no tenia magisteri en aquell moment, 18 anys, no havia fet encara res de tot això, i el que et demanaven és que tinguessis diguem, el certificat de coneixements de català equivalent, diguem, al nivell que es requereix per fer classes, no? I en aquell... Jo me'n recordo que em van fer examen oral a la Biblioteca Arús, que està al passeig de Sant Joan. Em van fer allà un examen oral per poder veure si, en fi, si estava preparada, si per fer classes de català.
1: la teva estima per la llengua, doncs t'empenya això, no?
2: També m'empenya això, sí.
1: A donar classes a altres persones en català. Segueix explicant-nos, perquè la poesia, pels que escriviu poesia, els que no ho fem, tenim el pensament de que s'ha de tenir un gran vocabulari per poder fer poesia i uns coneixements ortogràfics també, les rimes, i hi ha gent que li surt de dintre. Suposo que deu ser el teu cas, no? Que comences a escriure i et surt aquesta poesia sense que hagis tingut un professor o professora que t'hagi dit les mètriques com funcionen.
2: A veure, surt de dins el fet de voler expressar alguna cosa, doncs, que se't belluga, diguem, una inquietud, expressar un estat anímic. De vegades és més una opinió respecte a alguna cosa, sensacions. Això sí que és el que et neix. Tens aquesta necessitat de treure això a fora d'alguna manera. I, curiosament, quan ho fas, sents que tu també et transformes en el moment en què tu pots palesar això, ho pots d'alguna manera materialitzar en aquest cas amb unes paraules. Jo penso que això està molt, molt en la línia del que seria l'expressió artística. La persona que fa art o que vol crear, no? Doncs no, el fet creatiu no neix del no-res, de fer un treball manual o un treball escrit, un treball... neix d'una necessitat interior de poder expressar una sèrie de coses, d'inquietuds, de neguits, d'angoixes, d'alegries, de tristeses, però que et neix d'aquesta necessitat, i és això el que t'empeny a escriure. A partir d'aquí, quan aconsegueixes expressar aquestes coses, evidentment, fent servir com a eines, doncs, el vocabulari, fent servir, doncs, el coneixement de la llengua, en definitiva seria això. A partir d'aquí hi ha moltíssima feina posterior.
1: De sintetitzar...
2: Això ja és... Aquí hi ha tècnica. O sigui, clar, que primer hi ha el substrat que és el que necessit... És el fonament, és allò que et motiva a escriure, no? El tema, no? El què. Però a partir d'aquí hi hauria, doncs, tot el que seria el treball de la tècnica, i aquí, doncs, pot entrar la mètrica. Bueno, també hi ha vers lliure, no té per què ser mètrica, però sí, entra la mètrica, entra la rima i entra, doncs, tota una sèrie de coses que acompanyen en aquest cas aquest gènere literari que és la poesia, per tal que els versos arribin d'una manera fluida i arribin millor a la persona que els ha de rebre, que és, en última instància, bueno, és el lector, és el principal destinatari d'aquests versos, no? Sí que un pot escriure per un mateix versos, i sí, això també es pot fer, però en principi, diguem que l'últim, el destinatari dels versos hauria de ser el lector, perquè fins que aquests versos no arriben en mans d'algú que els pot llegir, els pot fer seus, no acaben de ser del tot versos, no acaben de arribar a la seva compleció, no acaben de ser del tot el que haurien de ser, no? Totes les coses tenen una sèrie d'etapes i de processos, no? Llavors, doncs, bé, això és com una novel·la, no? Clar, es pot quedar amb un calaix, però no arriba a ser realment el que ha d'arribar a ser fins que no es pot publicar i fins que no pot arribar a les mans d'algú, i allò pot realment servir de consol o d'estímul o de companyia per algú, no?
1: La poesia s'ha d'entendre o s'ha de sentir?
2: La poesia s'ha de sentir, no s'ha d'entendre. La poesia fa por, i de vegades la veiem més complexa del que realment és. També és veritat que la poesia no està feta per ser entesa, mai està feta per ser entesa, i moltes vegades ens trobem amb un tipus de versos que poden ser encara molt més difícils d'entendre, com jeroglífics, i això espanta, ens fa tirar enrere, no? Però en realitat la poesia no s'ha d'entendre, no, la poesia s'ha de sentir. La poesia expressa, sobretot, emocions, sentiments, estats anímics. Llavors, si tu llegeixes uns versos, una poesia, i aquella poesia no et trasbalsa, no et belluga, no et fa canviar la visió, o no et fa sentir un consol o un neguit, o no et fa sentir res, doncs és que aquella poesia potser no l'hauries hagut de llegir en aquest moment, o potser aquella poesia no sintonitza amb tu. Això és com una emissora de ràdio, no? O sigui, és que no tothom que escriu pot, a priori, pot sintonitzar amb tu. Per què això? No. De la mateixa manera que estem envoltats de persones amb les quals podem no tenir cap mena de sintonia, i tot allò que aquelles persones poguessin dir, escriure, fer, pot que no ens arribin a nosaltres perquè estan en una altra sintonia, estan en una altra freqüència. Llavors, el mateix passa amb la poesia. Si tu llegeixes poesia que no està en la mateixa teva freqüència, és molt possible que no la puguis entendre, però no en aquell moment, que no la puguis entendre mai, perquè per aquest motiu, no? A mi em passa, jo no entenc moltes coses de poesia, no les entenc.
1: De fet, artísticament passa en moltes facetes, no solament amb la poesia, amb la música, amb l'art, amb la pintura. Ens trobem a vegades que et diuen aquest artista, el que fos, una escriptora, un pintor, a la seva època no va ser reconegut, en canvi ara entenem perfectament el que ens volia transmetre, i deu ser això, les sintonies aquestes vibracions que tenen el seu moment i arriben a qui arriben i les entén qui les entén. Seria una mica això.
2: Exactament. Igual que, com bé dius, doncs, en el camp de la pintura, doncs pots anar a veure una exposició de pintura pots anar a un museu, i pot ser que hi hagin artistes que et commoguin, que vegis un Van Gogh i et deixi totalment impressionat i puguis entendre qui hi havia darrere d'aquella persona, no? D'aquella vida, doncs, turmentada. O pot ser que vegis un altre pintor que et deixi completament indiferent i que no pugui, realment no vegis que no t'arriba, no et flueix internament, no et flueix allò, no t'entra per la vista, però tampoc et flueix, no? És així.
1: Set sota la pluja. Podria ser aquesta necessitat que tenim de que la terra se'ns aixuga i ha de ploure, i en la nostra ànima també?
2: Doncs sí, és així. És la set que d'alguna manera patim, no? en aquest món, que està ple de misteris, ple d'incògnites, ple de preguntes a les quals no podem trobar resposta, i que, en canvi, doncs, estem al mateix temps sota una pluja de en un món, no?, que està ple de bellesa, no?, el que deia abans, no? Sota aquesta pluja de perfecció, de bellesa, aquest món que és exuberant, que té tantíssims recursos i tantes coses belles i tants paisatges magnífics i tants indrets que són indescriptibles, tot això no pot arribar a sadollar aquesta set que tenim, no? Aquesta set, això ens pot consolar, però no podem arribar a sentir-nos satisfets, perquè sempre tenim unes preguntes molt crues, no? Com d'on venim i on anem, no? Que estem en un món que no sabem exactament qui hem vingut a fer. Estem en un món en el que hem de patir les pèrdues de persones estimades al llarg de les nostres vides, des de comencem per perdre animalons i després anem perdent altres elements de les nostres vides, persones importants, amics, familiars. Vull dir que tot això ens fa viure en un món on sempre patim d'aquesta set bàsica que no pot ser mai sadollada, no?
1: I d'aquesta set que tampoc ens han explicat com l'hem de saciar, com si ha de ser un got d'aigua amb un càntic, com ha de venir aquesta, a com hem d'aturar aquesta set o com l'hem de saciar, no? I no ens ho expliquen. Si amb la pluja, si amb el riu, al mar, com hem de...
2: Clar, l'única cosa que podem fer per portar bé, diguem, aquesta vida, per viure, doncs, amb una certa nivell de satisfacció, una serenitat, doncs, potser és l'única cosa que ens pot calmar, no?, que realment ens calma, és el fet d'estimar-nos, d'estar a prop, ser solidaris els uns amb els altres i saber-nos a prop els uns dels altres és el que ens pot, realment és l'eina més poderosa que tenim, no?, l'amor, l'estimar, sentir-nos estimats i estimar és l'eina més poderosa que tenim per poder combatre, doncs, una mica aquesta set, aquestes mancances, no?, que seran sempre, no?, perquè som animals com qualsevol altre, som primats. El que passa és que som animals conscients, no?, i tenim, doncs, consciència del nostre entorn, tenim consciència de la brevetat de la nostra existència i tenim consciència de la mort, i això és el que ens fa realment diferents, no?, diferents en aquest sentit. El fet de tenir consciència també és el que fa que patim, d'altra banda, doncs, patim, doncs, d'aquesta set o d'aquestes mancances, de les pors, de les incerteses, de vegades, doncs, no acceptem tampoc segons quines coses ens hagin de passar a la vida, no?, perdre, doncs, persones importants a les nostres vides en moments prematurs que no hauria tocat, doncs són coses que no les podem viure bé, que són molt difícils d'acceptar, no?
1: I no fa falta que siguin persones molt, molt properes. Amb 25 anys es va morir una companya meva de l'institut, del meu barri, i em va causar gran dolor, perquè tot i que era una persona que no la veia cada dia, però quan em vaig assabentar, doncs et marca molt, no? Perquè ets jove, ell ha perdut la seva vida molt jove i et fa plantejar moltíssimes coses.
2: Sí.
1: I quan el dolor arriba tan d'hora i ets conscient de que l'amor està allà al teu costat, doncs, ostres, madures una miqueta abans en aquest sentit.
2: Sí, sí.
1: Dolors, quan obrim el llibre, a la primera plana posa "El meu pare". Li has dedicat aquest llibre de poemes al teu pare?
2: Sí, li he dedicat aquest llibre de poemes. Quan estava endreçant aquests poemes i una mica acabant, doncs també ell va morir, va acabar la seva vida, el meu pare, el Ramon Vinyoles, que tenia el botiguer, la droguer del carrer Doctor Riera. Tenien els meus pares una botiga, una drogueria i perfumeria al carrer Doctor Riera, número 8, al principi de tot del carrer Doctor Riera, tocant, diguem, molt a prop ja de la carretera.
1: A la carretera. Quants poemes hi ha en aquest llibre?
2: A veure, ara m'has preguntat una cosa que no et sé dir.
1: No passa res. No passa res, però suposo que més d'una vintena, eh?
2: Sí, perquè, sí, més.
1: N'hi ha uns quants.
2: Uns 45, potser, 45. Una cosa així, sí.
1: Déu-n'hi-do. Digue'ns una miqueta de què parlen aquests poemes, perquè veig la paraula univers, cor nu, temps, passeig al moll... Vagi en paraules, no cal que el poema es digui així, després, límits, la barca, vora un riu... Parles de moltes coses amb aquest llibre, amb aquestes poesies. És el producte també de moltes circumstàncies teves, d'un treball de molts anys, de molt de temps que has anat recopilant.
2: Sí, és així. És fruit d'un treball de molts anys, però els poemes que vaig triar per posar en aquest recull, tots giraven una miqueta al voltant d'això que hem estat parlant, d'aquesta sensació, diguem, de no poder abastar, comprendre tot això que ens envolta, aquesta sensació de no poder acabar d'estar lliures, no?, de les preguntes, d'aquestes preguntes que sempre ens acompanyen, no?, que en el fons, com una remor de fons, sempre ens acompanyen, que és la finitud de la vida, la vulnerabilitat de la nostra existència i entendre una mica el conjunt, no?, de tot. Nosaltres estem en aquest planeta Terra, envoltat de molts altres planetes, en una galàxia, amb moltes altres galàxies, amb un univers que no sabem... En fi, jo tinc pocs coneixements de tot el que seria astrologia, però que és molt, molt complex, no? Ara es parla, doncs, de matèria fosca, es parla de moltes coses que, bé, ja fa temps que se'n parla d'aquestes coses, però que fa que sigui realment tot molt enigmàtic, no? No sabem com... En fi, s'ha parlat molt del Big Bang, de tot això, però no sabem moltes coses, no?
1: No sabem a quina galàxia estem. Si a una microgalàxia o a quin tipus de galàxia estem vivint i estem continguts.
2: Sí, sí.
1: No sé si et ve de gust llegir-nos algun poema que tens aquí, que tenim ara aquí a les mans. Tens temps per anar buscant el poema que et vingui a tu de gust ara, Dolors?
2: Sí, podem llegir un per fer una miqueta, que serveixi una miqueta també com a exemple.
1: Un pessic, fem un pessic.
2: Un pessic, eh? Mira, llegiré aquest. No en va, plou sobre mullat. Potser ens hagi plogut més fang que no per roses. Què se n'ha fet de les primaveres esplendents i de les crisàlides que tanta bellesa auguraven? El fang, damunt les roses, ha fet una crosta de pols. El desert del desencís ens amenaça de buidor i ens escurça lentament les ales. Però també el desert és un estrany recer de silenci, l'espai on poder comprendre els naufragis i on transformar el dolor en rierols de tendresa i on tornar a creure que tot és possible.
1: Molt maco, gràcies.
2: De res, al contrari.
1: Estic molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres, perquè hi ha persones, ja sabem que ningú és imprescindible, no? Però sí que és veritat que hi ha persones que fa la vida quotidiana d'Esplugues que sigui d'una altra manera. Una persona que ha nascut aquí a Esplugues, que ha fet vida a Esplugues, que té aquesta sensibilitat per transmetre. I amb aquestes entrevistes que estic fent a diverses persones aquí d'Esplugues, me n'adono que tenim un pòsit de gent tan fonamental, tan increïble, que no som conscients de les persones que som i que tenim aquí a Esplugues, del que procurem per la cultura i la sensibilitat que tenim a la nostra població, en tots els àmbits, eh? Gent que té cura de la música, de la cultura, del patrimoni, d'Esplugues, aquests escriptors amb els que estic també parlant fa mesos, ara amb tu, cura per la poesia i aquesta sensibilitat. I bé, això també d'alguna manera a mi m'enriqueix com a persona. I aquest és un dels motius pels quals vull que passeu per la ràdio i que estigueu aquí amb tots nosaltres.
2: Doncs gràcies. Jo penso que totes les persones tenim un gra de sorra a dintre per aportar al voltant. El que passa és que de vegades vivim en un entorn, en una societat que no ens facilita aquestes coses, no? I perquè vivim en un món molt deshumanitzat. Els pobles s'han fet molt grans i també doncs, s'han deshumanitzat molt. I moltes vegades potser el que necessitem és que se'ns faci confiança per realment poder, d'alguna manera, treure aquest granet de sorra que portem tots a dintre, a fora, per compartir-lo amb els altres. Perquè jo penso que hi ha persones, totes les persones són molt valuoses i que tothom dins seu, diguem, té alguna cosa que aportar al voltant, als que l'envolten, i que no... En fi, que són coses que a més són personals i que són intransferibles. Tothom té alguna cosa que aportar. Penso que totes les persones són molt valuoses, molt.
1: I parlo de persones, com tu deies abans al principi, que hem de fer les coses amb amor, i totes aquestes persones que passen per aquí, doncs teniu una vàlua en aquest sentit molt important. Per poder publicar aquest llibre, has hagut de tocar moltes portes, editorials, o t'han vingut a buscar tu? Com ha sigut aquest pas a fer la publicació? Com ha sigut? Explica'm, perquè cadascú té una història diferent de com ha arribat la publicació.
2: Doncs, mira, a veure, La publicació... Mira, la vaig enviar en una editorial que... Perdó, un parell d'editorials. Amb una em van dir, no, nosaltres aquest tipus de poesia no la toquem. Potser tocaven un tipus de poesia més d'avantguarda, no? Avantguarda és més de tipus experimental, més moderna, no? Aquest, potser el tipus de poesia que jo faig precisament no està dins d'aquest camp, eh? No és d'avantguarda, no és moderna, no és... podria ser una poesia doncs, en la línia doncs, de les de sempre, diguem, no? Per tant, no és una poesia molt en aquest sentit no és nova, eh? No aporta coses noves pel que fa a la manera de dir i pel que fa a l'estructura. I també vaig tocar la porta d'una altra editorial i em va passar el mateix. Em van dir doncs, que tocaven coses més noves, no? més innovadores, més...
1: Bueno, que la freqüència en aquell moment no estava amb ells, eh?
2: No, és que és un tema de freqüència, eh? És un tema... No, és així, és un tema de freqüència. I, a veure, és normal, cada empresa, en aquest cas, doncs, cada editorial, que també ve a ser un tipus d'empresa, doncs opta per un estil en concret i per un tipus de poesia, per exemple, en concret igual que de poesia, doncs d'altres gèneres, no? Llavors, doncs, bé, s'especialitzen i clar, si tu no estàs molt ficat a dins d'aquest món, doncs no, això no ho veus des de fora, que les editorials d'alguna manera s'especialitzen en coses diferents, no? I si tampoc no es trepitgen entre elles, no? I llavors, doncs, finalment, diguem, la tercera, no?, que diuen que és la bona, és la que va a la vençuda, doncs a la tercera va ser arrel d'un sopar, havia anat amb una presentació d'un llibre i en aquesta presentació, a part de l'autor, que és el que m'ha fet el pròleg del llibre que anem de parlar també, si et sembla.
1: Sí, tant del Miquel Lluís Montaner,
2: que és una persona també d'Esplugues, que té arrels Esplugues, ell de petit vivia aquí al carrer Quintana, en una caseta, i passava moltes temporades. També vivien, la família tenia un pis a Barcelona, llavors alternaven, però venien a passar molts dies, caps de setmana i temporades a Esplugues, i alternaven entre la vivenda de Barcelona i la d'aquí, una caseta d'aquelles baixes que hi havia al carrer Llunell, molt a prop del mercat, tocant a la Rambla del Carme. Doncs bé, vaig anar precisament a una presentació d'un llibre d'en Miquel Lluís Montaner i en Vicenç Llorca, que és un altre poeta del nostre país. Dos molt bons poetes, tots dos, Miquel Lluís Montaner i Vicenç Llorca. I a la presentació hi havia l'editor. I està clar que en Vicenç Llorca i en Miquel Lluís Montaner doncs, estan en la mateixa meva sintonia. Jo en la sintonia d'ells, millor dit, sí. Jo estic molt en la sintonia d'ells, no? I l'editor estava doncs, en la sintonia.

0: El llibreria que es vagi, si no el tenen físicament, perquè la distribuïdora allà no l'ha portat, es demana i en un parell de dies el tenen.
1: No, tenim també a l'Avinguda Isidro Martí l'escriptori, que té material, diguem-ne, escolar, de papereria, però que també té la seva secció de llibreria.
0: Jo el que faré serà portar un exemplar tant a l'escriptori com a la llibreria Esplugues, perquè el tinguin allà, perquè la gent, si algú té interès, el pugui fullejar.
1: Molt bé.
0: Jo considero que un llibre, abans de poder-lo, de decidir si t'interessa o no, tenir-lo, comprar-lo, regalar-lo, que sigui, necessites tenir-lo a les mans, el necessites obrir, el necessites fullejar, necessites saber si pots sintonitzar amb ell. Jo penso que això és molt important. Llavors, doncs, jo faré això, portaré un exemplar a cada una d'aquestes dues, de l'escriptori de llibreria Esplugues, perquè el tinguin, perquè la gent el pugui fullejar. Si algú ja té interès, doncs ja el demanarà.
1: Quan anem a una llibreria, que estan tots ben parats i ben posats, sigui la prestatgeria o el mostrador, el primer que mirem sempre és la portada del llibre. I en aquest cas tenim una nena, que ja ens diràs qui és. Tenim una nena que està amb els braços estesos, mirant cap al sol, cap al cel, i com que està necessitada d'aquesta pluja que li ha de venir. És la imatge que, o el que a mi em suggereix aquesta imatge, és com jo la visualitzo.
0: Aquesta portada, aquesta fotografia, la vaig fer jo un dia de vacances amb la meva filla i el meu marit. I aquesta nena que apareix, doncs, és la meva filla.
1: Bueno, també podíem pensar que ets tu de fa anys, eh? Perquè és una fotografia en blanc i negre, que no és en color, però està molt bé perquè visualitza molt aquesta paraula set en aquesta nena que, amb els braços oberts, està esperant alguna cosa. Pot ser el sol, pot ser la pluja, pot ser una abraçada d'una altra persona.
0: Doncs sí.
1: Abans has comentat que voldries parlar del Miquel Lluís Montaner. Fes-nos també 5 cèntims del Miquel Lluís.
0: El Miquel Lluís Montaner, molt, molt amablement, doncs, va accedir a escriure el pròleg d'aquest llibre. És un pròleg excel·lent. Té un títol, aquest pròleg, també. És un petit text que es titula Propietat i misteri de la paraula poètica. Aquí en Miquel Lluís ens explica una mica el que és la poesia, i una mica, a part d'això, del que és la poesia, ens parla una mica del llibre i fa al·lusió a alguns dels versos i, bé, explica una miqueta el perquè d'aquesta set, una miqueta seria el nucli d'aquest poemari, no?
1: I ja per acabar, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o no t'hagi sabut preguntar?
0: Doncs, mira, m'agradaria afegir una cosa. Si algú llegeix el llibre, veurà que en els versos surt molt la paraula aigua, riu, i és que jo treballo en els rius i en els peixos també surten. Llavors, diguem que la meva vida professional l'he dedicat a l'estudi i al coneixement dels peixos d'aigua dolça, dels rius, dels de mar no,
1: sí,
0: pràcticament no en sé res.
1: A internet veiem que estàs com a representant de les universitats catalanes al Consell de Pesca Continental.
0: Sí, sí, això és una representació que hi ha a la Generalitat de Catalunya, justament al Consell de Pesca Continental de les universitats, és a dir, volen que s'han esmerçat en que hi hagi persones que formin part del món acadèmic, perquè a l'hora de prendre decisions sobre la pesca, quan aniran a pescar, quins peixos aniran a pescar, on aniran a pescar, qui anirà a pescar, doncs totes aquestes coses, si hi ha algun aspecte que pugui, doncs, ser contraproduent per la conservació dels peixos i dels rius, doncs els entesos en puguem parlar, ho puguem exposar. L'altra cosa és que després ens facin cas i en prenguin, diguem, prenguin nota de les coses que diem. Això és una altra cosa, però estem allà, no? Doncs bé, ho dic perquè també una mica per enllaçar amb com hem començat aquesta entrevista. Doncs jo veig que tot està unit, o sigui, els rius, els peixos, la natura, la set, l'amistat, l'amor,

0: vida, la vida en un poble, tot forma part del mateix. No puc deslligar la meva feina de la poesia de la meva feina, perquè sí que és cert que quan vaig a treballar a agafar mostres en el riu i mesurar l'aigua, doncs veure la contaminació, el que sigui, mesurar peixos i identificar les espècies, tot això és una feina doncs molt metòdica, però també ho és la poesia quan has de començar a endreçar els versos i a comptar síl·labes per poder fer mètrica, no? Però en el fons, quan sóc al riu, doncs faig poesia, i quan faig poesia, doncs també penso en els peixos i penso en els rius, com es podrà veure amb aquests versos, no? Tot està unit.
1: I tot és ciència.
0: I tot és ciència.
1: Per exemple, ara em ve al cap en Joan Margarit de... ara m'equivoco de nom. A Sant Just és arquitecte, el poeta. No és en Joan,
0: Joan Margarit.
1: Val, Joan Margarit. Sí, és una professió molt tècnica, sí, molt científica, de molt càlcul numèric també, un gran poeta, una gran sensibilitat, no? I aquí veiem que la ciència i la poesia estan molt unides.
0: Jo crec que sí.
1: I tot aquest món teu de biologia i que està amb el tema de l'aigua et porta també a que els teus poemes parlin molt o tinguin moltes paraules sobre l'aigua, no? El riu, l'aigua...
0: La pluja...
1: Mira, Dolors, ara ja sí que per acabar direm que el darrer poema del teu llibre és Tots som ningú. Així és, no som ningú. I ho som tot alhora.
0: Exactament, així és.
1: Dolors, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i gràcies també doncs, per la vida tan entregada que teniu per la ràdio.
1: I per donar-vos veu a aquestes persones que sou essencials a la nostra vida i a la nostra cultura, que feu poble, que feu cultura. I esperem tenir-te més endavant en altres ocasions, encara que no sigui per parlar d'un altre llibre, però sí per parlar de poesia o de l'essència de la vida i d'aquesta set que tenim també a l'ànima.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Dolors.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Contem amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i sobretot quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
1: Sí.
0: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetre'm una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agrada anar amb bici?
1: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava al Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la Dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta Dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
0: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
1: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres, és a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars. M'entens?
0: És absolutament insuficient, no?
1: Exacte. És a dir, si sents a parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions perquè ells tenen una economia menys, que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure, i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i ja es posen traves, i com que és un acord de molts països, pues trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
0: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaiyán o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
1: Sí, jo crec, en aquest sentit crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica...
0: Una doble moral, podríem
1: dir. Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
0: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
1: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
0: Feia fred, sí.
1: Feia fred per Tots Sants. I hi ha una dita que diu, per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
0: Sí, sí, absolutament.
1: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Sí. Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Doncs jo, per exemple, recordo que als anys 90 recollia herba de cop i pèricum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'hipèricum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
0: Per la temporada.
1: Doncs ara molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba a Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys, aquests canvis no els ha vist. Perquè
0: no té referències.
1: No té referències anteriors. Però jo recordant quan florien les plantes o quan arribaven les oranetes i veus que això està canviant i hi ha gent que ho registra, hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia i realment els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
0: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius,
1: sí,
0: i tot
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Teniu sistemes de mesura, no?
1: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
0: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant del canvi climàtic?
1: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Pues aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres ara estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? Sí, és a dir, en 40 anys augmentem un grau.
0: Superaccelerada.
1: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i, a més, causat per nosaltres. És a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no? Però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
0: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
1: Exacte, exacte.
0: O de la humanitat.
1: I la velocitat, i la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
1: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns i es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
0: En 300 anys, pràcticament.
1: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera. Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
0: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan havent-hi en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això reparteixi a nivell de l'atmosfera vies altes, no?
1: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta, un corredor de muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. I jo també. És a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
0: Clar.
1: Llavors, hi ha gent més conscienciada, als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari, i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
0: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa és a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
1: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
0: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
1: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que m'ha augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5-1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
0: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per lo que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
1: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la... Que fa que el clima... Penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord, que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per al canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir, que moltes coses.
0: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podia provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
1: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys, durant aquest segle, no?, que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insufrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100. I estem a 2024 i ja el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
0: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
1: Exacte, o sigui, exacte.
0: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
1: I aleshores hi canvies en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor, i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell de canvi del canvi en el clima local, diguéssim.
0: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
1: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
0: No és una suposició, sinó que està basat en fets que es poden mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
1: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades, la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar... no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors, una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles. M'entens? És a dir...
0: Hosti, a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que, quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que, si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
1: sí, sí.
0: És una mica contradictori, també, a vegades. No?
1: A veure... Viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
0: Sí, sí, no.
1: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare, a estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs, bueno, doncs menys emissions, a més el paisatge des del
0: has
1: tren.
0: Has gaudit del viatge.
1: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
0: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de la carretera i tot.
1: Exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses. Llavors, evidentment, hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla, però també molt objectiva, de quins són els efectes del canvi climàtic, tant a nivell global com molt a prop. I jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
1: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va per al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Doncs això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, no? El nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
0: 7 metres.
1: 7 metres. I si es fogués a l'Antàrtida ja serien 60 o més, vale? Doncs què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden, i a vegades també surten les notícies, algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen, i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics, i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat, no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no? Clar. Llavors, jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
0: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
1: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Doncs, què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronques i poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és... Hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta. I al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo. Perquè, clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Doncs són coses que s'han d'implementar. Però, clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és a riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una qüestió molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al Delta de l'Ebre, no? Llavors, algú hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
0: És el que anava a dir, que escoltant-te realment t'adones de que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot. Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que sí, amb això que estem explicant podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
1: I llavors tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, doncs realment és un problema.
0: I abans has comentat, has deixat anar una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
1: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, em sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política, però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial. Val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. Llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables. Perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu. I, a més, el riu, o el barranc, o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals. Val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani. Les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Llavors, jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa a prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
0: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius: hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
1: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplir

0: Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament, i és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
1: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
0: Exacte.
1: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
0: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aqüífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides. En comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
1: Té tot el sentit del món, Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
0: Era un acord molt ambiciós, és a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que a nivell internacional treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. ¿Vale? Llavors, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. ¿Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga i de moment els acords de París són, sobre el paper són magnífics, però no s'estan implementant.
1: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
0: Exacte, exacte.
1: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, sí. Faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
0: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel, que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha en els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceleren el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, se'ns escaparia de les mans. És a dir, llavors, això ha passat, això va passar al límit entre el pèrmic i el triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil perquè, ja et dic, ara el canvi climàtic s'està accelerant i el

0: objectiu pel 2100 i ja l'hem superat ara el 2024.
1: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no, a nivell polític, mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir amb aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
0: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, aquests diuen que sí, aquests diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja, la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli. Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners. Però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Doncs hi ha dos tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algú que ens passa moltes vegades. Quan tenim algú terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser. I després hi ha un altre negacionisme que és més aviat de home, això és que, com Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes. I llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor. No?
1: Suposo que, tal com està avui en dia, el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, hi ha una de les qüestions que s'explica, és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno. No? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge, sempre intento arribar al final a parlant amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
0: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primer, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard, hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar. És a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho. És a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu, i que hi ha esperances. Justament, si aquest programa l'hem fet, o si he volgut parlar d'aquest tema, o hem volgut parlar d'aquest tema, és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic. És a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment, quan ens hi posem, tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar, i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidària que és. Doncs realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic.
1: Al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no? I el que volem veure. I bé, doncs hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer, i confio que amb la voluntat que té el nostre programa, doncs, us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avesats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
0: He gaudit molt i moltes gràcies.
1: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
0: Sí, sí,
1: que parlem,
0: sí.
1: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana, i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes, potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
0: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno,
0: però les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya. I sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, ara de fet només fem marxa nòrdica. Però bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments oberta i en funcionament només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: Van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Sí, jo estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment l'Alfred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
0: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament.
0: Ah, dintre
2: del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica o el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
0: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons, i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Mm-hmm. Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta, només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades em diuen, i se creuen per amb una altra persona que porta bastons, em diuen, mira, Carme, aquesta ho fa malament, aquesta ho fa malament, perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és supernecessari, és més eficaç.
0: Val, doncs...
2: És molt senzilla la tècnica.
0: Sí, no és senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. Al cap i a la fi, quan vam començar, és caminar amb pals. Exacte. No té cap secret especial.
0: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909, i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
0: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
0: Val, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
0: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
1: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent que ve als curs, a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no, unes bambes, un xandall i a caminar.
0: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
1: Sí, però hi ha diferència.
0: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica, me'ls vaig comprar perquè els necessito.
1: Sí.
0: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya, perquè perdo l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
1: és
0: més...
1: És que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé. Gràcies per la invitació, m'esforçaré.
1: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més, i que són de apoyo, per aguantar l'equilibri.
0: Sí.
1: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se, són més lleugers, i es porten a darrere, són d'impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
0: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant quan camines que la part de darrere.
1: Sí.
0: És totalment diferent.
1: Sí.
0: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per poder, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
0: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades això els bastons fan anar erguits, erguides, o sigui, rectes, sí. Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: Vamos a parlar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Carme, m'he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
2: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, on la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a veure la lluna plena a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tingui el dia de Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en proceso. Soy un projecte d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a sòcia, molt barata.
0: Com a sòcia, em surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrem una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors són una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, són 4 setmanes per mes. Un 16 entre 16 i 30 euros, 16 i 25 euros si no ets soci.
0: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista. Ara que parlo una miqueta més.
2: Sí, sí.
0: El Jordi. Teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
2: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada. De fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys, organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
2: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim amb autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola, que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, la marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
1: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. però no, estaven tots allà.
0: Sempre tots hi ha allà.
1: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no, pues no, però bueno, si cauen gotetes estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan tots allà preparats.
2: I la jornada de la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
1: sí,
2: eh? Tapadets, tapadets, tapadets, però sí, estaven tots allà.
0: Amb el vent de la Filomena
2: amb
0: també.
2: Amb el fred de la Filomena estaven tots en marxa, no et dic com locos.
0: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
2: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
0: També teniu Facebook, Instagram, sí, oi, del Centre Excursionista.
2: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
0: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
2: De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
0: Suposo que...
2: casos d'accidents, per exemple.
0: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
2: No.
0: Eh?
2: No. No.
1: Però hi ha alguns que sí que estan federats.
0: Clar, sí, m'imagino que...
2: Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
0: Sí.
2: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
0: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
1: Que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
0: Sí.
1: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
0: Esport low cost?
1: Low cost.
0: Ah, low cost, perdona.
1: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
0: Perdona.
1: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
0: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant. Sí. Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, i amb però la si marxa segur... nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
1: Exacte.
0: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
2: Només encoratjar-vos a que vingueu.
0: Sí.
2: Tots els dimecres, tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
0: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen. Estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
1: Perfecte.
2: Molt bé, perfecte.
0: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
2: a tu.
0: I fins la propera. Una abraçada per tothom.
2: Adéu. Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ben representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està. O sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
2: Molta. Molta.
0: Molta.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir I que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs, que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després pues, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí a Esplugues.
1: Sí, sí, sí, sí. Vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de dos
1: pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
0: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. I llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva, no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada. Va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar supertard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, bueno, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí.
2: Sona molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, vaya ja.
1: Sí. Sí, sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i demés, i llavors aquella empresa que organitza l'event pues vol que estiguis allà, no? I bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronz, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia hagut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt... D'una manera molt que romana, es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, sí, molt, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet, n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar...
2: Són feministes, almenys.
0: Sí. Intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè... Sí, sí, pensa que la colla bastoners... tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el ball de bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val? I després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, ja hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, sí, i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, uh-huh, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també, uh-huh, forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, uh-huh, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, balladors, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. Sí. I va ser, bueno, tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues, i, sí, quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, uh-huh, ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va blocar, de fet, tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, bueno, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata, mm, per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
0: Molt sonada,
1: inclús vaig sortir a TV3, vam, mm-hmm, estar, vull dir que va ser molt sonada, molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, mm-hmm, però finalment no vau ser finalistes.
1: No, vam ser finalistes, però no vam guanyar.
0: Mm-hmm.
1: Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari, a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla Bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Ah, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt, la gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
1: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
0: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen a acompanyar, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
1: Clar, diverses generacions juntes compartint,
0: clar,
1: aquest
0: jo,
1: esport.
0: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
1: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
0: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me, pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
1: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
0: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda, vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
1: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
0: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
1: I passar-ho bé.
0: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
1: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs dona per molt, teniu dos llibres, sí, on s'explica doncs una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
0: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
1: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
0: Història de la penya...
1: imatges, imagino.
0: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
1: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci.
0: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
1: Doncs també deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part. A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
0: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
1: Fer amics.
0: Sí, hi ha, a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
1: I, bueno, és millor en companyia.
0: Sí.
1: I una curiositat, feu travesses o no?
0: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat

0: mica desfasat. Ara sí. Ja no conec molt poca gent que faci...
1: Juguen per internet i aquestes coses, no?
0: Aquestes coses jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
1: Però fer una travessa així en comú...
0: No.
1: Seria
0: complicat,
1: potser, no? De poder triar...
0: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
1: Moviment.
0: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-nos una mica qui sou.
0: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
5: Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio. Ei,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.